0: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
1: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
2: Quins són els errors més habituals que es cometen a l'hora de fer la declaració i com es poden evitar?
3: El més habitual és confirmar l'esborrany sense mirar-lo. L'esborrany és únicament un esborrany. Què vol dir? Que si jo l'estripo i no faig res, doncs no és res. Però si jo el confirmo i el presento, el converteixo en autoliquidació. Autoliquidació vol dir que jo mateix estic autoliquidant l'impost. Per tant, si aquell esborrany està malament, jo tinc totes les sancions que correspongui. Així que la meva recomanació principal és no confirmis cap esborrany que no hagis comprovat que les dades que hi ha allà siguin correctes.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
4: Todos los miércoles a las 11 de la mañana, Carlos Alsina abre las puertas del Teatro Luis del Olmo y ofrece a sus oyentes una función especial.
5: Muchas gracias, queridos radioaficionados.
4: Una función en la que pueden aparecer invitados sorprendentes.
6: Hoy tenemos en radioficción a Sir Arthur Conan Doyle.
7: Está con nosotros a bordo del Pickwood, Herman Melville.
8: Llamadme Jim, por favor.
9: Jim Hawkins, el protagonista de La Isla del Tesoro.
10: Buenos días, señor Hal 9000.
11: Buenos días, Sergio.
4: Una función en la que puede pasar cualquier cosa.
12: Perdóname, están atracando un banco.
9: ¿Qué dice? ¿Qué banco?
4: Así que no se lo piensen. Los miércoles a las 11 de la mañana, vengan al teatro.
13: Y si se pierden la función, pueden recuperarla en la web y app de Onda Cero.
4: Radioficción. Es mentira.
13: Pero está pasando.
1: La brújula amb Lola Sorribas.
14: A un quart de vuit del vespre volem analitzar tota l'actualitat. Ho volem fer amb Alejandro Fernández, líder del Partit Popular a Catalunya. Senyor Fernández, què tal? Molt bona tarda.
15: Molt bona tarda.
14: I ja hauria de convocar eleccions si no aconsegueix pactar uns pressupostos a curt termini?
15: Aviam, és que s'ha normalitzat el model Sánchez. El senyor Salvador Illa, que havia vingut al món a redimir-lo, porta el mateix camí, que és governar de manera sostinguda sense pressupostos, no?
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
14: No ens podem allargar molt més, però tampoc podem no fer referència al conflicte de l'Orient Mitjà. Ara ens té molt pendents, tant pel que fa a la repercussió econòmica que això pot tenir per casa nostra, com també per la posició que ha pres Pedro Sánchez en el conflicte. Com valora aquest posicionament i també el posterior trencament de relacions comercials del president nord-americà?
15: La veritat és que, primer de tot, el senyor Sánchez ha fet teatre. Ell fa un discurs del no a la guerra, però envia una fragata a la guerra. Perquè és així, això és una guerra. El senyor Sánchez ha enviat una fragata a la guerra, malgrat el seu no a la guerra.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya.
16: La rutina tiene sus misterios. Sino que se lo digan al repartidor que notificó que no había nadie en casa mientras tú estabas esperando el paquete pegado al telefonillo. O como cuando lo que has perdido no aparece hasta que va tu madre a buscarlo. Si aún así no tienes suficiente con los misterios cotidianos, en el Colegio Invisible ponemos sobre la mesa los grandes enigmas de nuestro planeta. Y de otros. Todos los martes y jueves a la 1:30 de la madrugada, Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó aportan luz a los fenómenos más misteriosos de la historia en el Colegio Invisible. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Tarragona.
17: Son las 6:30 de la mañana, las 5:30 en Canarias.

0: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
1: El pesimismo conduce a la debilidad, el optimismo al poder.
0: Centro Médico Roma, todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1, 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: Del 2 al 5 de juliol, Lleida i 13 municipis de la demarcació acullen la 21a edició del Festival Internacional de Bandes de Música. Durant 4 dies, 11 formacions procedents de Bèlgica, França, Portugal, el País Valencià, Aragó i Catalunya oferiran concerts gratuïts en diferents escenaris, convertint el territori en un gran aparador de la música de banda. Entre les novetats d'enguany, el vespreig i les xarangues al Centre Històric de Lleida, el divendres 3 de juliol, de les 8 del vespre fins a la mitjanit a la plaça del Dipòsit. I ja escalfa motors el Festival Pau Patarres de Tàrrega, que celebra del 9 a l'11 de juliol el Festival de Referència de les Terres de Ponent, que torna a combinar concerts, espectacles de circ, activitats familiars amb el Pau Paquits, amb un mercat d'artesania i una àmplia oferta gastronòmica amb food trucks. Entre els caps de cartell, sopa de cabra, de tiets, la pegatina o els Amics de les Arts, una proposta multicultural pensada per a tots els públics. I també avancen els preparatius de la Transsegre de Balaguer, que tindrà lloc del 10 al 12 de juliol. La popular Festa de l'Aigua recupera enguany la doble baixada de barques casolanes pel riu Segre, amb recorreguts entre Camarasa, Sant Llorenç de Montgai, Gerb i Balaguer. Activitats festives, música i cultura popular per reconèixer les embarcacions més originals i les que completin el recorregut amb més rapidesa.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. La brúixola amb Lola Sorribas.
4: Tenir un gos és una decisió que comporta molta responsabilitat. Ja ho saben, quan som petits, sovint només en veiem la part divertida i insistim als pares perquè ens deixin tenir-ne un, però amb el temps

0: con Occident.
1: Primer comentario de la mañana con Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
2: Buenos días, Alsina. Hace no mucho era la época de los indignados. Ahora lo que mejor define nuestro tiempo es la falta de indignación, la insensibilización hacia la corrupción. Hay tanta que buena parte de la población acepta que un presidente esté rodeado de ella sin inmutarse ya con cada nuevo escándalo. Estoy pensando, para variar, en Donald Trump. Sus escándalos son de otra dimensión. Ayer supimos que Trump ganó 2.200 millones de euros y eso es solo una parte del botín. Difícil de cuantificar porque es el único presidente que no hace pública su declaración desde Nixon. Sus ingresos desde que volvió a la Casa Blanca se han cuadruplicado en un año. 2.200 millones de euros es una cantidad tan asombrosa que es difícil de imaginar. Nada que ver con lo que ganó en su primer mandato ni con lo que ganaba fuera de la política, la mayoría en criptomonedas. Así no se sabe bien el origen exacto del dinero ni cuánto tributa por ello ni qué favores ha dado a cambio el presidente de Estados Unidos. 2.200 millones de euros son algo así como 1.700 collares como los que Zapatero tenía en su caja fuerte, ni la piscina de oro del tío Gilito. Algunas organizaciones de ética en Washington, todavía hay de eso, han echado cuenta si le sale que Trump gana el equivalente a 1,1 millones de dólares por hora por sus negocios privados y opacos como presidente. 1,1 millones por hora. Las criptomonedas dificultan saber el origen. También hay compras millonarias de acciones de grandes tecnológicas que se han beneficiado de las decisiones del gobierno. Y Trump fundó el World Liberty Financial con sus hijos apenas 3 días antes de retomar la presidencia, en enero del 25. Enseguida llegaron 500 millones de dólares de Emiratos Árabes. Meses después, Trump les autorizó la venta de chips de inteligencia artificial a Emiratos, pese a las advertencias de seguridad. Y esa sensación de que ante la inflación de escándalos ya no nos echamos las manos a la cabeza lo suficiente, me temo que resulta familiar.
1: Moraleja, Marta.
2: La gente se ha insensibilizado, tanto escándalo es demasiado.
1: Son las 7 y 20, son las 6 y 20 en las Islas Canarias. Y esto es Onda Cero.
0: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
3: Què tal? Bon dia. El Parlament aprovarà avui els primers pressupostos del govern de Salvador Illa amb el suport dels socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
4: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que des de ja fa una estona tenim dos accidents actius. Un talla la calçada de la AP7 entre la Pobla de Montornès i Roda de Barà en sentit sud i provoca 2 quilòmetres de lentitud. L'altre accident ha estat a la C25 a l'altura d'Espinelves i talla un carril de circulació, en aquest cas en direcció Lleida. També tenim un vehicle avariat a la AP7 a l'altura de l'Ampolla que deixa un carril tallat en direcció Barcelona. Per altra banda, doncs ja tenim retencions habituals, sobretot amb intensitat als voltants de la capital catalana, cues ja en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs també afecten a les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament des del Llobregat també ja tenim retencions habituals en direcció Barcelona per la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i Molins de Rei. Pel que fa al Vallès, destaquem la C58 amb cues en direcció Barcelona des de Sant Quirze i també la A17 ja hi ha retencions d'un quilòmetre en sentit sud a l'altura de Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Continua la calor amb un dia completament assolellat en el qual desapareixeran els núvols de tarda. Les temperatures pujaran lleugerament al migdia amb màximes de 37 graus a Girona i Lleida, 35 a Tarragona i 31 a Barcelona.
0: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: Salvador Illa sortirà avui del Parlament amb els primers pressupostos de la legislatura sota el braç. Els comptes preveuen una despesa de gairebé 50.000 milions d'euros i tenen l'habitatge i els serveis públics com a principals partides. Ens ho explica en Marcos Díaz. Marcos, bon dia.
5: Bon dia, Montse. El president de la Generalitat tira endavant els pressupostos al segon intent després que Esquerra li forcés a retirar el primer projecte a mitjans de març. Aleshores, la línia vermella dels republicans era la recaptació de l'IRPF, però finalment ha estat a la línia orbital ferroviària un projecte que porta en el calaix més de 2 dècades el desllorigador dels comptes. També el Consorci d'Inversions i que Catalunya tingui majoria en el Consorci de la Zona Franca. Els pressupostos també preveuen enfortir l'Agència Tributària de Catalunya de cara a la gestió de l'IRPF, però sobre la recaptació d'aquest impost no hi ha cap concreció. L'altre soci parlamentari, els Comuns, de la seva banda, van aprofitar aquelles setmanes per actualitzar l'acord que havien tancat al febrer. La formació morada ha aconseguit, bàsicament, augmentar fins als 2.500 milions d'euros la partida per habitatge.
3: I en la sessió de control, Esquerra Republicana ha advertit

0: Salvador Illa, que per encarar el tram final del seu mandat amb mínimes garanties, ha de complir els acords d'investidura.
1: D'una banda, president, demostri que la seva paraula davant d'aquesta cambra té valor i convoqui una junta de seguretat per a fer efectiva la presència dels Mossos a ports i aeroports. I per l'altre, president, acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar.
2: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament.
0: Eren paraules del líder parlamentari d'Esquerra, Josep Maria Jové, i la rèplica del president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Más de uno, Catalunya.
0: L'Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya, l'AMIC, alerta que les cites per demanar la targeta d'identitat d'estrangers, la TIE, estan col·lapsades i que hi ha màfies que n'aconsegueixen i en fan negoci. Ana Utiel, bon dia.
4: Bon dia, Montse. Sí, la Policia Nacional, que és qui expedeix la TIE, no té cites disponibles i, mentrestant, aquestes màfies les venen de forma il·legal, quan en realitat són gratis. Mariana Isla és la directora de l'AMIC.
5: Aquestes cites estan en mans de bots i de màfies que el que fa és vendre aquestes cites, que les cites tenen un preu al voltant dels 150 euros i que si no se fa alguna cosa, amb més d'un milió de presentacions de regularització, fem matemàtiques, números, un milió per 150 són molts diners que aniran a parar a mans de màfies que tenen agafades aquestes cites.
4: Com a solució, des de l'AMIC, una entitat vinculada a la UGT, proposen que les oficines d'estrangeria puguin donar la cita per tramitar la TIE en el moment en què resolguin favorablement una petició de regularització.
0: Gràcies, Anna. Canviem de qüestió. Continuem pendents de l'evolució de les 5 persones crítiques arran de l'accident d'autocar a Lleida ahir al matí. Les autoritats asseguren que totes 5 evolucionen favorablement i no estem per la seva vida. L'accident, recordem, ha deixat també 44 ferits. La conductora del bus, que anava acompanyada d'un instructor, ha donat negatiu en les proves d'alcoholèmia i drogues, com tal i com assegura l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
6: Nosaltres hem iniciat el procés d'investigació dels fets, se n'encarregui la Guàrdia Urbana i també informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, un resultat negatiu.
0: En aquests moments, la investigació queda en mans de les autoritats policials que miraran d'esclarir els fets.
3: Más de uno, Catalunya. Amb Montse Valls.
0: Ja són 70 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes en el que portem de 2026. La darrera víctima és la conductora d'un turisme que va morir ahir en una col·lisió frontal a Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès. El primer semestre de l'any s'ha saldat només amb una víctima menys que el mateix període de fa un any i el 42% de les defuncions corresponen al col·lectiu dels motoristes. Gabriel Figueredo, bon dia.
7: Bon dia. En xifres totals, ha mort 29 motoristes, 6 més que en el mateix període de l'any passat, xifres que demostren que la reducció de la sinistralitat en aquest col·lectiu continua sent una assignatura pendent. Les dades també demostren que els darrers 2 mesos, maig i juny, han estat negres, ja que concentren més de la meitat de les víctimes mortals d'enguany. A més, el juny van morir 17 persones, més del doble que el mateix mes de l'any passat. Per tot plegat, Trànsit fa una crida a extremar la prudència a la conducció, especialment en vistes a l'estiu, quan s'incrementen el nombre de desplaçaments per oci.
0: El MNAC ha sol·licitat a un jutjat d'Osca suspendre el termini del lliurament dels murals de Sixena, fixat en 56 setmanes des del 10 d'abril. El museu argumenta que ha realitzat un informe d'avaluació de riscos sobre el trasllat de les pintures, però que el document és incomplet perquè falta informació sobre la fase de descàrrega i reinstal·lació de les pintures que ha de ser aportada pel govern aragonès. Segons el MNAC, aquesta manca de dades sobre aspectes rellevants pot incrementar considerablement el risc de deteriorament de les pintures. Pintures murals. Més coses, ja s'ha confirmat oficialment que el català Francesc Fajula serà el responsable executiu del projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial que Espanya presentarà en el concurs convocat per la Comissió Europea. Que Fajula, que va deixar fa poc la presidència de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, liderarà un projecte que compta amb una inversió pública de 700 milions d'euros i amb seu a Móra la Nova a les Terres de l'Ebre. I un últim apunt, sàpiguen que, segons un informe de Foment del Treball, la conciliació familiar és el criteri personal per escollir una feina per sobre del salari. Un 36% dels enquestats prioritza la compaginació de la vida familiar i laboral per davant de la remuneració.
3: Más de uno, Catalunya.
0: Aquest 4, 5 i 6 de juliol, Catalunya acull la sortida del Tour de França 2026. El pas de la cursa provocarà afectacions importants a la mobilitat, especialment els dies 5 i 6 de juliol, amb talls temporals i desviaments en diverses carreteres del territori. Abans de desplaçar-te, planifica la ruta i consulta l'estat del trànsit als canals oficials. Perquè gaudir d'un gran esdeveniment, també es mouràs amb seguretat. Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya.
3: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
0: Les 7 i 28, repassem l'actualitat esportiva amb en José Agustín Gómez. Bon dia.
8: Bon dia. Joan Laporta va prendre ahir possessió de la presidència del Futbol Club Barcelona. A l'acte va reconèixer que han fet una oferta a l'Atlético de Madrid per Julián Álvarez i que no és per temps indefinit. I l'Erna Lleida confirma dues baixes per la propera temporada de la Lliga ACB, l'escorta canadenc Caleb Agada i el pivot Cameron Curwit, deixant tots dos al club lleidatà. L'ala pivot barcelonina, Carol Guerrero, arriba a un acord amb Unigirona per continuar vestint per tercera temporada consecutiva la samarreta del conjunt gironí. Pol Pacheco, hores després de fer-se oficial la seva sortida del Barça de futbol sala, signa amb Indústria Santa Coloma fins al 2029.
0: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
3: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: A Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
11: Día, 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
12: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
13: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: del pintor valencià.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
2: Aquest cas serà història de nits de ràdio. Endavant, la companyera, adelante.
3: Hoy me hice 5 pruebas de embarazo y las 5 salieron positivas. Yo no sé qué voy a hacer con 5 hijos.
2: Aquest és el problema. S'ha fet 5 proves d'embaràs. Jo imagino que es fa la primera i algú, amb bona voluntat, li diu, mira, una segona opinió, no? A vegades és bo, no? Un segon, feu 5 cops i per sort...
4: A veure si vindrà un tercer, saps?
2: Clar, a veure si seran trillizos. I ara la magnitud de la tragèdia és molt gran, perquè, clar...
5: La farmàcia contentíssima, clar.
2: La farmàcia com a bojos. A la farmàcia estan fent 5 per 1, ja, de descompte.
4: David, en aquest cas, l'oferta jo crec que li fan compra 5 o paga 6.
2: Sí, estic d'acord.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
6: Parece mentira que el hielo queme, que el silencio hable, que no hacer nada canse, o que ser plural sea algo singular. Porque gente dispuesta a respetar todas las opiniones no se ve todos los días. Pero sí se puede escuchar. Parece mentira que sea verdad. Onda Cero, tu radio.

0: Com estàs?
1: Gràcies, molt bé.
0: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
1: Lo primero es manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior. Y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan. Porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
3: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
4: Alsina, la hora...
5: Son las 8 de la mañana, 7 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: La Filarmónica de Berlín, y en realidad parece el mayordomo del Conde Drácula. Por eso, porque abjuro de la solemnidad, esta noche, Carlos, pienso acudir a los premios Cavia con mis playeras Jaiber y mi camiseta del Sacobeo 93.
1: No.
0: ¿Cómo lo oyes?
1: ¿No puedes hacer eso?
0: Por supuesto que puedo.
1: ¿Conclusión?
0: Como decía el bachiller Sansón Carrasco en El Quijote, no hay libro malo que no enseñe algo bueno. Y el de Santos, Super Santos, enseña que más vale tomarse la vida a chufla que desfilar por ella con morro de mariscal de campo. Así que no seamos solemnes y no nos hagamos daño.
1: Bueno, luego en la segunda parte del programa, a las 11, seguimos hablando de tu dress code para esta noche.
0: Bueno.
1: Son los premios Mariano de Cavia, no puedes ir con...
0: ¿No puedo?
1: No, hay que ir de smoking.
0: Es que en este país ya no se puede hacer nada, Carlos.
1: Pues yo me acuerdo que había que ir de smoking.
0: Bueno, pero bueno, ¿para qué están las reglas sino para contravenirlas?
1: Adiós, Freire, adiós, adiós, adiós. Luego hablamos.
2: ¡Salud!
3: ¿Pero brindas con agua?
2: Con Fonvella, porque así recupero los minerales que pierdo durante el día y que mi cuerpo no genera de forma natural. Va, un brindis por elegir el agua que nos llena de vida y de... ¡Salud!
4: ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!
5: Fonvella, la única reconocida por expertos en nutrición.
1: Son las 8 y 21, ahora menos en Canarias, esto es Onda Cero.
6: Onda Cero Tarragona, la teva radio. Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
7: Bon dia, són les 8 i 20, per davant 10 minuts d'actualitat. Dijous 2 de juliol, l'AP7 es troba tallada des de primera hora del matí a la Pobla de Montornès en sentit sud per un accident amb un camió i un turisme implicats. El camió ha bolcat i ha escampat la càrrega formada per begudes sobre la calçada. Hi ha retencions des de Creixell i es fan desviaments obligatoris per la sortida 220 de l'AP7 del Vendrell. També hi ha les alternatives Nacional 340 A7 i AP2 A27. El telèfon d'emergències ha rebut l'avís a les 6 del matí i a hores d'ara estan treballant 4 dotacions dels bombers. El president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del govern, Pedro Sánchez, s'han reunit aquest dimecres a la Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seva seu a Móra la Nova. Es tracta de la primera reunió al màxim nivell polític i empresarial després de l'aprovació de 719 milions per al projecte. La trobada plasma el compromís de totes les administracions i actors implicats en el projecte abans que Brussel·les publiqui la convocatòria definitiva de les gigafactories europees. La reunió arriba quan el consorci ja està pràcticament configurat i la societat mercantil ja ha estat aprovada per l'Estat i per la Generalitat. La inversió global se situa entre els 4.000 i 5.000 milions d'euros i es presenta a les Terres de l'Ebre com una alternativa econòmica als futurs tancaments de les centrals nuclears de Vandellòs i Ascó. Fiscalia ha rebaixat les peticions de presó als 8 acusats del cas Innova, als quals els demanava entre 7 i 10 anys. Aquest dimecres s'ha fet públic l'acord entre el Ministeri Públic i Josep Prat i Jorge Batesteza. La fiscal ha demanat 6 mesos de presó a Prat pels delictes de prevaricació continuada, falsedat i malversació continuada de cabals públics. Pels mateixos delictes sol·licita a Batesteza 9 mesos i 16 dies. En canvi, per Carles Manté i Lluís Miquel Pérez ha fet una petició de 3 anys i 5 mesos. Per Natàlia Torrell i Esther Ventura n'ha reclamat 2 anys i 6 mesos de presó. I per José Vicente Gómez Rebollo i Sergi Luqui, 2 anys i 9 mesos i 1 any i 5 mesos respectivament. També ha retirat Fiscalia la prevaricació i el tràfic d'influències. També Fiscalia demana 1 any i 6 mesos de presó i 4 anys d'inhabilitació a l'exalcalde d'Amposta i actual regidor i portaveu de Junts, Manel Ferrer, per un delicte continuat de malversació de cabals públics en relació al cas de les dietes cobrades simultàniament a diverses administracions públiques. La Fiscalia també reclama que l'acusat indemnitzi l'Ajuntament d'Amposta amb més de 23.000 euros, quantitat de les suposades despeses que Ferrer hauria cobrat al Consistori, al Consorci de Salut i Social de Catalunya i altres organismes públics, com l'Associació Catalana de Municipis. Ferrer ha declinat valorar l'escrit i la petició de penes de la Fiscalia perquè encara, diu, no se li ha notificat. Són les 8 i 23, temps per la informació meteorològica i tornem de seguida amb més notícies.
6: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
8: El
4: El Festival Pau Casals torna aquest estiu al Vendrell del 10 al 21 de juliol per celebrar el violoncel, el llegat del mestre i la música que ens uneix. Consulteu tota la programació i els punts de venda d'entrades al web auditoripaucasals.cat. 45è Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. Una edició molt especial que coincideix amb el 150è aniversari del mestre. Vine al Vendrell. Celebrem el violoncel.
8: Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
9: Som la ràdio dels viatges, aquella que el cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip, a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món agon. Aquí,
10: sí,
9: a la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
11: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres.
9: Veus?
11: Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
8: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio.
12: El complex industrial de Repsol a Tarragona patrocina El Temps.
13: Bon dia. Avui a la província de Tarragona temps estable en un dia en què les temperatures se mantenen amb poques variacions en general. El termòmetre pot assolir valors màxims de 38 graus a Reus, 37 a Tortosa, 34 a Gandesa, 33 a Tarragona i 32 al Vendrell. Per altra banda, bufa vent de la component nord-oest a la meitat sud i vent fluix de direcció variable a la resta, tendint durant la tarda a la component sud amb intervals moderats al litoral. És una informació d'AEMET.
7: Temperatures a hores d'ara a la nostra demarcació: a Tarragona i Reus 22 graus, a Tortosa 21, a Valls 19 graus.
6: Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
7: Continuem amb més notícies. Al sector turístic de la província de Tarragona espera tenir unes altes xifres d'ocupació per aquest estiu. Les previsions són optimistes i els empresaris esperen tenir un volum de visitants similar al del 2025, que ja es va considerar molt bo. La presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Berta Cabré, s'ha mostrat optimista perquè les reserves que ja tenen tancades són equiparables a les de l'any passat.
14: Esperem que sigui un bon estiu, tal com ho va ser l'estiu del 2025. Aquest any s'hi suma que de moment tenim unes bones perspectives del que ha estat l'inici d'anys. Aquesta vegada ja sí, amb dades consolidades, i on hem vist una operativa de l'aeroport doncs més primerenca que mai, i per tant amb una activitat doncs de mercats internacionals que s'han anticipat i que per tant hem tingut un creixement en aquesta època dels mesos primers de l'any amb activitat turística, la qual cosa doncs això és molt positiu perquè és el que ens permetria, si la tònica doncs de a final d'any també n'és en aquesta línia, a poder consolidar doncs que sigui un any amb més activitat.
7: Pel que fa a la procedència, la tendència també s'espera que es mantingui, amb aproximadament un 50% de clients nacionals, de Catalunya i la resta d'Espanya, principalment del nord d'Espanya i del País Valencià, i la resta d'internacionals, bàsicament de països com França, Regne Unit, Països Baixos, Bèlgica i Alemanya. Un home ha mort després de ser atropellat per un vehicle de la neteja a la platja de la Rabassada de Tarragona. Els fets es van produir aquest passat diumenge, a primera hora del matí. La víctima, una persona sense sostre, dormia a la sorra tapada completament amb una manta. El conductor de la màquina no el va veure i el va colpejar. Com avançava el caso.cat, l'home va ser atès pels serveis d'emergències i va ser traslladat a l'hospital. Inicialment no presentava lesions de caràcter greu, però va acabar morint hores més tard al centre hospitalari. Segons han explicat fonts de la Guàrdia Urbana de Tarragona, es va fer les proves d'alcoholèmia al conductor del vehicle de neteja, que va donar negatiu. Visitants de l'amfiteatre de Tarragona poden conèixer el monument amb una altra perspectiva gràcies a la realitat mixta. La tecnologia desenvolupada per una empresa derivada de PortAventura permet als usuaris descobrir amb tot detall com era el monument fa 1.800 anys, quan estava en el seu esplendor, amb imatges superposades a l'edifici. Així, amb la realitat mixta i seguint les indicacions d'un mandatari romà, l'usuari pot veure i escoltar com era un dia de jocs a l'arena i convertir-se en aprenent de gladiador. L'experiència ja està disponible des d'aquest dimecres a un preu de 7 euros. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que és la primera vegada que s'aplica la realitat mixta a un amfiteatre. I la companyia italiana Carmine Lieto ha obert la 34a edició del concurs de focs artificials Ciutat de Tarragona amb més de 700 quilos de pirotècnia. L'espectacle ha comptat amb tota mena de formes i amb pirotècnia disparada des del mar. Milers de persones s'han apropat fins a la platja del Miracle i altres punts de la ciutat per gaudir de la primera nit de focs artificials. El certamen s'allargarà fins dissabte amb un castell

0: de focs cada dia a 11:15 de la nit. Enguany es pot veure des de tota la platja després que l'any passat es retirés la plataforma del Miracle i s'hagi adequat la zona. A banda de les restriccions de mobilitat habituals, a partir d'avui dijous no es podrà aparcar en molts carrers del centre de la ciutat a causa de l'arribada del Tour de França el proper diumenge. Aquí el temps d'informació local els deixem amb Más de Uno, els deixem amb Carlos Alsina, però ja saben que la programació local torna al punt de la una amb el programa La Ciutat, repassant l'actualitat de la jornada i analitzant-la amb els seus protagonistes. Que passin un molt bon dia.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
2: Ahora, los titulares son de 10 palabras, los vídeos no duran más de 15 segundos y los mensajes se reenvían sin contrastarlos. Y aún así, entender el mundo sigue llevando tiempo. Tiempo para confirmar, para contar las cosas desde más de un punto de vista, para analizar la actualidad en La Brújula con Rafa Latorre.
3: Esto es La Brújula en Onda Cero y estas son las noticias que tienen que conocer esta hora para estar bien informados.
2: Escucha La Brújula con Rafa Latorre. El análisis pausado de una actualidad rápida. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
4: Cuidado. Mañana en Canarias.

0: arribat als 4.008.000, un nou rècord històric, i respecte al maig, el mercat laboral ha sumat 37.000 treballadors.
1: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
2: Síguenos por internet.es.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: O sea, cuando usamos la memoria, nuestra intuición se tira por la ventana. Y resulta que hoy en día todo es bayesiano, todo es en función a lo condicionado. Es decir, todo lo que pasa en tu vida te condiciona la predicción de después. Le pasa hasta a la IA, ¿eh? Que la IA está sesgada, la palabra sesgada es muy clave en la IA, porque usa lo anterior, usa la memoria que tiene. Y nunca vamos en blanco por la vida. Nuestra experiencia es una constante actualización de datos previos.
1: Ya.
0: ¿Os convence?
1: Ponnos el ejemplo de la moneda.
0: Venga.
1: Que es ahí donde...
0: Venga, vamos al reto de la moneda. Venga.
1: A ver.
0: Tenemos dos monedas normales y corrientes, cara a cruz. El canto yo ya lo quito de la ecuación porque la probabilidad es muy baja.
1: Sí.
0: Lanzamos las dos monedas al aire. Y yo, sin mirarlas, os digo, sabiendo que... Ah, eso es clave para ser bayesiano, ¿eh? Sabiendo que al menos una de las monedas es cara, ¿qué probabilidad hay que la otra moneda sea cara? Todo el mundo dice un medio. Todo el mundo.
1: Sí. 99,9%. Y no es eso.
0: Claro. El reto es chulo porque es antiintuitivo y lo ha resuelto maravillosamente un oyente que es el ganador de esta semana, de las dos semanas.
2: A ver. Cuando tiramos dos monedas al aire hay cuatro combinaciones posibles. Cruz, cruz, cara, cara, cara, cruz, cruz, cara. Descartamos cruz, cruz porque ya sabemos que existe una cara. Entonces nos quedan otras tres probabilidades. Por lo tanto, la probabilidad de que salga cara a cara es un 33,3%.
0: ¿Visto? Fácil.
3: En dicción es verdad que te grita en la oreja que es un 50%.
0: Exacto, exacto, te confunde.
3: Una cara,
0: pero
3: la otra, pues o cara o cruz.
0: Hay que usar la información que te dan. Dices, sabiendo que usas la información y haces lo que se llama ahora probabilidad de Bayes o teoría de Bayes o el mundo bayesiano, que todo es bayesiano. De hecho, lo curioso es que Bayes se murió sin publicar nada sobre esto. Y fue, él era un reverendo inglés. Y un amigo suyo, un filósofo llamado Richard Price, pues cogió, después de la muerte de Bayes, que es todo un clásico en la ciencia, ¿no? En 1761 recogió los papeles, los apuntes viejos ahí, los márgenes de los libros, y lo mandó a la Royal Society y se dieron cuenta que esto era un acontecimiento y ahora ya se llama Teorema de Bayes y se usa para todo, para todo. Muy interesante, además se usa mucho en medicina, ¿eh? Otro día os lo cuento bien porque ahora quiero lanzaros el reto de esta semana.
1: A ver, el reto de esta semana, vamos a ello.
0: Y me gusta deciros que este reto no lo resuelve casi nadie. Voy a decir, más del 90% falla.
1: Esto nos anima muchísimo, gracias.
0: Eso anima, eso pica, hombre. Sí, sí. Muy de verano. Vacaciones Santi. Así, a secas.
3: Venga, dale.
0: Venga, tenemos operaciones matemáticas básicas, sumar, restar, multiplicar, dividir, como juego, ¿no? Con eso podemos usar. Y usando solamente un 1 y 3 5, obtienes exactamente el número 24. Un 1 y 3 5.
3: Sumando,
0: cinco,
3: restando, ¿eh? Multiplicando, dividiendo. La vez que a mí me dé la gana.
0: Haciendo lo que te dé la gana.
1: Usando,
0: con un 1 y 3 5.
1: Operaciones básicas.
0: Haces tu retrato, pero hacerse el 24.
3: Yo puedo sumar, puedo multiplicar la vez que yo quiera los 5.
0: Lo que quieras.
1: Un 1 y 3 5.
0: Sí, sí.
3: Esto es bayesiano,
0: ¿no? Esto no es bayesiano, esto es aritmética, pero hay que tirar de ingenio, como Bayes.
1: Ah, hay que tirar de ingenio.
3: ¿Cuánto tiene que salir?
1: No 24. Tendrá truco de esos tuyos.
0: 20, no tiene truco, ¿eh? No. Pero casi todo el mundo falla porque todo el mundo quiere sumar, multiplicar. De 5 por 5, 25, estoy muy cerca, menos 1, no. Hay que usar 3, 5.
3: Vale, solo
0: 3, 5.
3: Esos 3, 5, vale.
1: Santi, que tengas buen día. 609-83-1034.
0: Igualmente.
1: Un 1, 3, 5, tenemos que obtener 24. Solo podemos usar operaciones matemáticas de las básicas que conocemos todos.
3: No me sale.
1: Bueno, mañana estamos aquí de nuevo a las 6 en punto 5 en Canarias. Empezará este programa ya con las noticias de mañana, porque tampoco vamos a repetir las de hoy. Ahora empieza la promoción local y regional en cada una de las emisoras de Onda Cero. Gracias por su confianza. Adiós.
4: Más de uno Madrid. Onda Cero. Cada año se tiran a la basura en la...
5: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
6: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
5: Avui és dijous, 2 de juliol, i a la ciutat ens volem preguntar què està passant amb els talls de llum que s'han repetit aquests darrers dies a diferents punts de Catalunya, especialment a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Per què es produeixen i, sobretot, podrien ser l'avançada d'una nova apagada general? Doncs de seguida en parlarem abans, però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
6: Prenem el pols a la ciutat. amb Míriam Frank.
5: Avui som moltíssima gent aquí. Vinga, tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic, i aquí al meu costat Gerard Sanz, bon dia.
7: Molt bon dia.
5: Montse Valls, bon dia.
8: Bon dia.
5: Peter Hendrick, bon dia. Clàudia Moreno, bon dia.
9: Bon dia.
5: I convidat especial, després de 5 temporades que porto aquí, és el primer cop que està aquí present a l'inici del programa, Lluís Soler, bon dia.
10: Bon dia, moltes gràcies.
5: Què se t'ha perdut per aquí?
10: A la primera part del programa. Vinc a dir-vos una cosa,
5: veure,
10: i marxo.
5: Digues.
10: Us dic que aquesta nit, us recordo per si no ho sabíeu, aquesta nit celebrem el Clotilde Fest al Palau Robert de Barcelona, que el Passeig de Gràcia, amb Diagonal, i és un festival que fem juntament amb Carrer Jove, amb el Palau Robert, amb Generalitat de Catalunya, on aquest any portarem el Siderland, que van estar amb vosaltres
5: la setmana passada.
10: I acabarem amb els Banda Neon. Estan les entrades, les invitacions esgotades. Des d'aquí l'agraïment des d'Europa FM a tots aquests oients que han reaccionat tan ràpid i s'han esgotat les invitacions. I per nosaltres és molt important, perquè aquest any a Europa FM estem celebrant el 30 aniversari. I sempre juguem amb allò de que quan un fa els 30 anys, que aquí a la taula alguns els tenim, i alguns més, i alguns encara segurament no ha arribat, quan tu celebres els 30 anys comences amb allò dels primers concerts, no? I és la gràcia de quan els primers concerts, que ja va sol, sense els pares,
8: ja els amics. I abans, Lluís, no?
10: Però m'esteu trencant aquí l'argumentari,
8: fills meus. Els 30 vas a veure els grups que t'agraven a l'adolescència.
10: Jo venia aquí seriós, però... Bueno, amb els 30 ja vas amb la teva parella, la nova parella, la nova, la primera, la segona, no sé si és la que vulgueu.
1: La pròxima.
10: Llavors, és aquesta experiència de viure un concert ben acompanyat, quan ets jove o quan ets menys jove, a uns jardins, i que t'ho passes tan bé, i és fantàstic. I res, volíem agrair a totes aquestes persones que han col·laborat, al Carrer Jove, al Palau Robert, a la Generalitat de Catalunya, als oients per fer-ho possible, als grups i a vosaltres per donar-nos espai en aquest magnífic programa que feu cada dia.
5: Sempre. La ciutat és casa teva, Lluís Soler.
10: Que si algú vol venir a última hora i no té invitació, doncs que ho intenti. Potser el deixem entrar.
11: Donar el teu telèfon aquí. Ara.
10: Sí.
5: Ara.
10: Que truqui la 012 i els atendrem.
5: Un èxit rotund aquest Clotilde Fest que se celebra aquesta nit amb un cartell de luxe.
10: Sí, i a més amb grups emergent i grup més consagrat, o sigui, és perfecte.
5: Fantàstic. I a més, t'haig de dir una cosa, als 30 anys, la millor etapa.
10: A que sí?
5: Així que gaudir-ho.
11: Oi tant.
10: I a més tothom cantarà...
5: Quan feu 40, els 40 serà la millor
10: etapa. No, i quan arriben els 50 euros. Aquesta cançó, que sembla que serà èxit de l'estiu...
5: M'encanta
10: aquesta cançó. Jo estic frisant per veure què passarà quan la facin en directe.
5: Doncs preparat.
10: Perquè és brutal.
5: Ho veurem aquesta nit.
10: Us espero a totes i a tots.
5: Que vagi molt bé.
11: No, perquè no tenim entrada, Lluís Soler.
10: Però pots trucar al 012 i entres...
5: Truquem al Lluís i ens fa un...
10: Exacte. Ara, tu. Mira.
5: A veure...

0: avorrit.
1: No? Avorrit. I comencem els concerts i acabem a 11:15, superpuntuals. Per tant, totes aquelles persones que ens estiguin escoltant i ja tinguin la seva invitació, que no triguin.
2: Una festassa, perquè a més demà és divendres, així que gaudiu d'aquesta nit al Clotilde Fest. Demà t'escolto aquí a la ciutat.
1: Fins demà, que vagi bé.
2: Que vagi molt bé, Lluís. Aquesta no és la cançó del dia, tot i que ens encantaria, perquè és un temacle. Peter, quina és?
0: Doncs la cançó del dia avui va relacionada amb bicicletes.
2: Un altre temacle que ens portes avui.
0: Jo estic ja fent la meva playlist, eh?
2: Sí, sí, ho veig.
0: Acabem d'escoltar Bicycle Race, de la mítica banda britànica de rock Queen. Aquesta cançó ens ajuda a parlar avui sobre el Tour de França. Si acabeu d'aterrar, que veniu de l'espai i encara no ho sabeu, avui...
2: Estàs lluny, avui, has de venir, per no haver-te entrat.
0: Avui comença el Tour de França, el seu pas per Catalunya.
2: Avui es presenten els equips, no?
0: Sí, sí, sí. És que entre avui dijous i dilluns 6 de juliol hi haurà afectacions a la mobilitat tant a Barcelona com a una 60ena de municipis per on transcorren les primeres etapes del Tour. En el cas de Barcelona, preneu nota, perquè els dies crítics seran els 3 següents. Avui dijous, que començaran, com bé dieu, les primeres afectacions per culpa de que hi ha la contrarrellotge, bueno, la presentació oficial, dels equips sí. oficials, i això farà que hi hagin afectacions entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'avinguda Gaudí i els carrers circundants estaran tallats, i en el cas que vulgueu agafar l'L2, aneu en compte, perquè no pararà l'estació de la Sagrada Família. El dissabte, dia 4 de juliol, serà un dia encara més complicat, perquè la contrarrellotge per equips recorre

0: Barcelona des del Fòrum fins a Montjuïc i afectarà els barris de Sant Martí, l'Eixample i Sants, que estaran tallats des de 2:15 fins a 8:15 del vespre. I el tercer dia serà el diumenge 5 de juliol, que serà quan tindrà lloc la segona etapa del Tour, que sortirà de Tarragona i acabarà a Barcelona, amb afectacions sobretot a Sants i als accessos de Montjuïc. Pel que fa al dilluns dia 6, el Tour sortirà de Granollers en direcció als Pirineus i farà que hi hagi talls temporals durant el seu recorregut.
1: Doncs tothom ha gaudit del Tour, però vigileu amb aquests talls a l'hora de moure-us per la ciutat. Vinga, repte del dia, cançó calorosa.
2: Vinga, cançó calorosa. Avui he de reconèixer que he rebut l'ajuda, que no volia, però he rebut una ajuda perquè el Peter m'ha dit, mira, he trobat aquesta cançó.
0: Però que quedava en secret, això.
1: El Peter mai en fa cas de tot el que diu.
2: No, mai fa cas. I m'ha ajudat quan no m'havia d'ajudar.
1: A veure, quina és la que t'ha
2: proposat? La cançó calorosa del dia i jo que li he agraït, perquè m'ha dit, mira, m'he recordat de tu. Quan a YouTube m'he trobat.
0: Vinga,
2: amb aquesta cançó.
1: Vinga, que anem curs de temps avui.
3: Que em falta calor, acosta't una mica, per favor.
2: La cançó calorosa d'avui ens la porta la Trova Kung Fu, amb aquesta cançó titulada Calor, calor, una cançó que té la frescor i alegria que sempre ens transmet la rumba i que forma part del disc Clavell Morenet que la banda de Joan Garriga va publicar el 2006. El significat del tema gira entorn a la típica pesadesa estiuenca, la monotonia d'aquests dies d'estiu calorosos i enganxosos i la calor asfixiant que es respira al carrer. Lluny de ser una queixa amarga, la cançó ho transforma en un estat d'ànim ballable i vitalista. Utilitza aquesta sensació tèrmica asfixiant com una metàfora de l'ambient interior tens, festiu i bulliciós que envolta la vida als carrers i les places.
1: No es queda una altra, tot i que faci calor. Hem de seguir gaudint de la vida.
2: I afrontar-me amb alegria.
1: Repte superat un dia més amb nota. Què preguntes avui a l'audiència?
2: Doncs mira, avui ens fem ressò.
1: Avui
2: Avui mola.
1: Avui s'ha anat una mica.
2: Del Dia Mundial dels OVNIs, que... Exacte, que es celebra cada dia 2 de juliol, promogut per milers de creients i investigadors d'aquest fenomen. Aquest dia pretén posar en valor la creença que no estem sols a l'univers i que de fet, els extraterrestres ens visiten sovint amb les seves naus espacials. Per tant, avui parlem d'extraterrestres.
1: Això sona més a pirata, eh?
2: Això és la banda sonora de Mars Attacks, una de les meves pel·lis favorites d'extraterrestres.
1: També una
2: comèdia tremenda. És increïble, una bona fumada de pel·lícula, sí. El que volem posar sobre la taula avui és l'etern debat que hi ha entre la societat sobre vida extraterrestre. Per tant, d'una banda us preguntem si creieu que hi ha vida més enllà del nostre planeta i de l'altra volem que jugueu amb nosaltres a fer una miqueta de ciència-ficció, que sempre és divertit. La pregunta és la següent, el joc.
1: Ara ve la fumada.
2: Us agradaria que algun dia una nau extraterrestre aterrés al nostre planeta? I, sobretot, quina seria la vostra reacció? Què faríeu si una espècie alienígena ens fa aquesta visita? Vinga, respostes.
1: Corre molt
2: ràpid. Les notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908.
1: Vinga, i com que som conscients que la pregunta avui és una anada d'olla total, bé, em regala.
2: Sí, home, i quin regal, eh? I és que el Palau de la Música us convida a gaudir de La Traviata de Verdi aquest diumenge a 6:15 de la tarda. Quin regalàs, eh? Ja sabeu que juntament amb el Rigoletto i el Trovatore, La Traviata forma part de l'anomenada trilogia popular de Verdi i és una de les òperes més representades al llarg de la història. Una producció de la Fundació Òpera Catalunya, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Vallès i Sala. No us perdeu aquesta oportunitat única per poder aconseguir una de les tres entrades dobles que tenim. Ja sabeu, heu d'enviar la vostra resposta a la pregunta del dia, al 676-760908. Què faríeu si una espècie alienígena ens fes una visita? 676-760908.
1: Vinga, no tinc gaire temps, però vull escoltar la Clàudia, que no ha parlat en tota l'estona. Clàudia, tu què faries? Ui, espera, que no t'escolto. Veus com no... Ara.
4: Ni m'acostaria.
1: No, mira, tu com jo correries amb mi. Montse, tu?
4: A mi em faria molta il·lusió, però que no fos per aquí a prop. O sigui, que fos lluny i poder-ho explicar aquí a la ràdio, poder parlar del tema, sí, però em faria gràcia, sí.
1: Doncs vinga, i a vosaltres, notes de veu al 676-760908, mentre que arriben les vostres notes de veu del més enllà, repassem l'actualitat.
4: Som-hi.
1: I comencem explicant que Salvador Illa ja té sota el braç els primers pressupostos de la legislatura.
4: El Parlament els ha aprovat fa uns minuts amb els suports d'Esquerra i els Comuns, tot advertint que no són un xec en blanc. L'oposició, mentrestant, constata que el govern no té rumb propi, sinó que està sotmesa als socis.
1: Doncs ens ho explica des del Parlament de Catalunya el Marcos Díaz. Bon dia.
5: Bon dia, Míriam. Els pressupostos contemplen una despesa de gairebé 50.000 milions d'euros, un 23% més que els de fa 3 anys, els darrers que van aprovar-se. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que el gruix de les inversions aniran a parar a polítiques socials.
6: De cada 4 euros, 3, és a dir, el 75% del pressupost va reforçar el nostre estat del benestar. I en aquest sentit, 14.000 milions d'euros per salut, 8.300 milions d'euros per educació, 4.200 milions d'euros per polítiques socials.
5: Els socis treuen pit de les contrapartides, com la línia orbital o l'enfortiment de l'Agència Tributària de Catalunya, en el cas d'Esquerra, o l'increment per habitatge aconseguit pels comuns. En tot cas, però, adverteixen que ara és el govern qui ha de complir amb els compromisos. Són la republicana Esther Capella i Jessica Albiach dels comuns.
7: Continuarem exigint el compliment dels acords, recursos, més competències, més capacitat de decidir, més sobirania. Ara la pilota està a la seva teulada, a la teulada del govern.
8: Per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
5: L'oposició, en canvi, sentencia que els pressupostos no cobreixen les necessitats de Catalunya, sinó les del poder pel poder del PSC. Són Antoni Castellà de Junts i Juan Fernández del PP.
9: No són uns bons pressupostos, perquè vostès tenen el rècord de protestes al carrer. O què passa? Que els mestres no se n'enteren? Que els metges no saben de què van? Que els bombers, que els policies, que viuen una altra realitat? Em sembla que vostès viuen una altra realitat.
10: Afirmem que aquests pressupostos són probablement l'eina més eficaç de Salvador Illa per culminar el procés de liquidació de la classe mitjana catalana.
5: Aliança Catalana s'expressa en termes similars, mentre que la CUP vota en contra perquè considera que aquests pressupostos generen frustració entre la ciutadania i això beneficia, diuen, l'extrema dreta.
1: Gràcies, Marcos. Més qüestions. Catalunya ha trencat per primera vegada a la història la barrera dels 4 milions de treballadors.
4: Durant el mes de juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu, la xifra d'afiliats de la Seguretat Social ha arribat als 4.800.000, un nou rècord històric. Respecte al maig, el mercat laboral ha sumat 37.000 treballadors, encara és d'hora per saber en quins sectors, però probablement vinculats al comerç i l'hostaleria. En paral·lel, l'atur registrat cau i se situa en 307.000 desocupats, la xifra més baixa des del maig del 2008.
1: I matí complicat a l'AP7 per múltiples accidents. L'autopista continua tallada en sentit sud a la Pobla de Montornès per un accident entre un camió i un cotxe.
4: El camió, que era d'Estrella d'Am, ha bolcat i la càrrega d'ampolles de cervesa ha quedat escampada per la calçada, provocant una afectació molt important. Segons el SEM, hi ha dos ferits, un de lleu traslladat a l'Hospital Sant Pau i Santa Tecla i un altre donat d'alta al lloc. El trànsit es desvia per la sortida 220 al Vendrell, fet que ha generat cues quilomètriques a l'N340 entre el Vendrell i Creixell. Els bombers ja han enviat 4 dotacions i els Mossos 9 patrulles, el turisme ja s'ha retirat i les grues treballen ara per apartar el camió. Al matí, com deies, Míriam, ha estat complicat a la P7 i és que a Maçanet de la Selva només hi ha un carril obert per un xoc entre un camió i un autocar amb 28 passatgers i a Martorell hi ha un altre carril tallat per un accident entre dos camions amb pèrdua de càrrega.
1: Doncs tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
4: A vosaltres.

0: Aquestes darreres setmanes estan sent habituals talls de llum en diversos punts de Catalunya, especialment a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Els darrers s'han produït en alguns punts de la capital catalana i tant de l'Hospitalet de Llobregat com Esplugues, com també Cornellà, que van deixar fins a 17.000 usuaris sense subministrament durant unes hores. D'altres talls han afectat també barris com Poblenou, Sant Andreu, Sant Gervasi, Nou Barris o Montcada i Reixac.
1: A l'hora de buscar els motius d'aquests talls, el primer en el que es pensa és amb la demanda elèctrica, que ha crescut un 8,4% a l'àrea metropolitana de Barcelona, coincidint amb les primeres calorades de finals de primavera, entre finals de maig i mitjans de juny, segons dades analitzades per Barcelona Energia. L'evolució confirma la tendència a l'alça del consum energètic associat a l'arribada de les altes temperatures i l'impacte creixent de la climatització sobre els patrons de consum. L'augment s'explica principalment per la posada en marxa d'aparells d'aire condicionat i ventiladors, però també per un major esforç energètic d'electrodomèstics, com poden ser neveres o congeladors.
0: Roberto Villafáfila, investigador del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments de la Universitat Politècnica de Catalunya. Què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: A la introducció apuntàvem cap a un dels possibles detonants d'aquests talls, com és la major demanda elèctrica, per exemple. No sé si és així o hi ha d'altres factors. Per què hi ha aquests talls de llum?
2: A veure, aquest increment de la demanda és una de les causes i altres factors. Heu enunciat que principalment és per els aires acondicionats i ventiladors que hem hagut de posar en marxa per poder condicionar les nostres llars, també els locals que tenim en l'àmbit urbà, doncs també han hagut de fer-lo, però hem de pensar que a les llars no només hem engegat l'aire acondicionat, sinó cada vegada més a les llars també cuinem amb electricitat. Llavors, estem electrificant molt més la demanda, llavors. Bueno, no és només l'aire, sinó altres equips. A part, i tot això per la calor, vale? L'aire condicionat sí que és un increment més gran per la calor. Aquesta calor doncs, també acaba afectant a la infraestructura. Aquí és una de les segones causes. Els cables que alimenten els nostres habitatges, els locals que hi ha a la ciutat, doncs, són línies que van soterrades, són cables. Aquests cables estaven pensats per unes condicions d'entorn en què sí que hi haguessin aquests pics de demanda, però que després d'un cert temps, d'unes hores, desapareixés. Què està passant? Doncs que aquestes onades de calor cada vegada són més llargues, intenses, i això fa que l'ús de la infraestructura se faci durant més temps. Això escalfa els elements de la infraestructura, els cables i els transformadors. Estem en l'entorn urbà. En l'entorn urbà tenim l'efecte ja de calor, vale? Fruit de l'escalfament global i dels materials que es fan servir a la ciutat, que el que fa és que impedeix que aquestes infraestructures es refredin com es feia tradicionalment. Doncs això què fa? Que s'acumuli calor en aquestes infraestructures i com es pot passar quan anem amb el cotxe pujant un port de muntanya molt, molt llarg, que el cotxe s'escalfa, es comença a escalfar, doncs, i que arriba un moment que el cotxe diu no puc més.
0: Clar.
2: Doncs això és el que està passant a la infraestructura. S'està sobreescalfant, no dona temps per les condicions climàtiques, sobretot per la nit, que és quan tradicionalment baixar una mica la temperatura, doncs estem tenint també nits amb temperatures elevades, no? Que arribem a 30 graus, doncs aquests 30 graus no està de condició de l'entorn, fa també una afectació important, sobreescalfa la infraestructura, no li deixa refredar, i d'aquesta manera relaxar-se per la proper pic intentar donar el subministrament. Llavors, principalment és una cosa de l'entorn urbà, l'escalfament o l'aïlla de calor que tenim a les ciutats, o a la metropolitana en aquest cas, doncs també acaba afectant a la infraestructura.
1: Per tant, Roberto, tenint en compte que cada any hi ha períodes de més calor i cada any hi ha aquesta major demanda, fa la sensació que enguany els talls de llum són més habituals. És el que hem d'esperar? Els talls seran més habituals?
2: No hauríem de, per suposat. A veure, som subministrament bàsic. Aquí, doncs, cal mirar a curt termini, segurament aniran apareixent situacions. En aquest cas, en aquells indrets on la infraestructura estigui més estressada, més demandada, i llavors requerirà fer una inversió, ampliació de la infraestructura. Llavors, clar, quan parlem d'ampliació de l'infraestructura elèctrica, doncs no es pot fer d'avui per demà. ¿Vale? Requereix una planificació, requereix desconnectar, per exemple, per posar canviar el cable que alimenta les nostres instal·lacions, doncs, cal fer obra civil, no? Obrir el carrer, canviar el conductor, instal·lar-lo. Són treballs també molt específics que requereixen personal especialitzat i això fa que es dilati molt una solució consolidada a llarg termini. Què hem de pensar en això ja? O sigui, a nivell de solucions per evitar que això passi, no vull dir canvi climàtic, però bueno, tot aquest canvi que estem patint a nivell d'increment de temperatures i sobretot en l'entorn urbà, cal fer que repensin els criteris de disseny i desenvolupament de les infraestructures, que no afectaran només en aquest cas a l'infraestructura elèctrica, sinó a la resta, no? Llavors, a nivell d'urbanisme també és una visió mig llarg termini, des del punt de vista de l'administració i dels tècnics de les empreses que proporcionen els serveis tècnics que necessitem a les nostres llars i locals per la nostra activitat, doncs cal canviar la perspectiva i cal adaptar-se. ¿Vale? Actualment, doncs, davant d'aquestes situacions, doncs, les companyies ja tenen els plans de contingència i l'administració el que ha de fer és facilitar, doncs, que si hi ha una incidència, doncs, que facilitar els permisos perquè es puguin fer les obres, per, diguem-ne, subsanar-les. Llavors, és un tema de desenvolupament de la solució. No és immediat, hem de tenir-lo present, perquè és un repte que ja tenim aquí i ho hem de tenir present per a futur, perquè disminuir la incidència al màxim, i les mesures a curt termini és facilitar que

0: donin les solucions, potser en alguns punts temporals, en altres els que es puguin fer ja permanents, doncs que es puguin desenvolupar.
1: Clar, Roberto, quan se'ns en va la llum, el primer que pensem és en aquesta apagada general de fa un any que va afectar Espanya, sí. Portugal i el sud de França. Aquests sí. talls de llum podrien ser l'avançada d'una nova apagada general o no té res a veure?
0: No, no. Ja ho has dit bé, una cosa és una apagada i altra cosa són talls. Aquests talls són puntuals, depenen de la infraestructura final, ¿vale? De els cables que ens arriben a les nostres llars. L'apagada que va haver-hi a l'abril va ser un tema més del sistema, tot el sistema elèctric de tot l'estat, o diguem-ne, de tota la península. Aquí també la responsabilitat a nivell de companyia responsable són diferents. ¿Vale? Llavors, a nivell de l'apagada, aquesta gestió coordinada s'encarrega una empresa des del punt de vista estatal, que és Red Elèctrica, a nivell de subministrament a l'usuari final, en el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, és Edistribució, que és l'antiga Endesa. Llavors, són aspectes diferents. A nivell d'apagada, és com, bueno, precisament, estava anunciant ara, no? Notícies, hi ha talls a la PC.
1: Sí.
0: Vale? S'ha saturat la PC perquè hi ha un accident. Doncs va passar això. L'apagada és com un accident que interrompeix la circulació normal per les autopistes, vale? Per les grans vies. Això sí que pot donar lloc a una apagada. Actualment no estem en aquesta situació. La situació que estem patint, la vinculada més a estalls, és tots els vehicles que estan a l'autopista que de cop volen entrar a la ciutat o volen circular per un mateix carrer d'una ciutat. Vale? Llavors hi ha una saturació i llavors allò, el carrer aquell, no pot assumir-lo. No? És una diferència. He fet el símil de circulació perquè en tingui...
1: No, així...
0: Són problemes diferents, problemes de diferent escala.
1: Sí, sí.
0: El més important, clar, si és l'apagada, afecta a tothom, els talls puntuals afecten a localitzacions molt concretes, però per això no deixa de ser important.
1: Exacte. Gràcies, Roberto, perquè així ho hem entès i ens hem quedat una mica més tranquils. En Roberto Villafafila, investigador del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments de l'UPC, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
0: Vale, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
1: Un dia més tenim aquí a l'estudi la doctora Beatriz Beltrán per resoldre tots els nostres dubtes sobre medicina estètica. Què tal? Molt bon dia, doctora.
3: Bon dia.
1: La doctora, ja sabeu, és especialista en medicina interna, estètica i nutrició, és experta en harmonització facial, l'únic membre espanyol de la ISAC, que és la Societat Internacional de Complicacions Estètiques, i també és la fundadora de la clínica doctora Beatriz Beltrán, situada al Passeig de Gràcia, aquí a Barcelona. Doctora, a veure, en els últims mesos es parla molt dels polinucleòtics i per començar expliquem a l'audiència què és exactament.
3: Bueno, els polinucleòtics són un tractament que realment és molt regenerador i llavors actua a nivell de la pell, pues, ajudant-la a posar-la a treballar, és a dir, ajudant-la que la pell, pues, estigui més hidratada, estigui més luminosa, estigui més estimulada. No és cap relleno, no és cap estimulador de col·làgen, per tant l'únic que dona és una millora molt important en la qualitat de la pell. És un tractament molt natural i sobretot estem treballant la medicina regenerativa perquè fem que la nostra pell es posi a treballar i llavors així es genera aquesta hidratació, aquesta luminositat, aquesta millora de la textura simplement només amb l'aplicació d'aquest producte.
1: A xarxes hem vist que s'ha popularitzat aquest tractament com el de l'esperma de salmó i no sé què hi ha de ser en tot això.
3: Bueno, és que és així.
1: És així, eh?
3: Els polinucleòtids en el fons el que són petits fragments d'àcid desoxirribonucleic, que és el DNA,
1: sí.
3: I llavors l'extraiem de l'esperma del salmó, per això s'ha viralitzat, perquè s'ha fet de moda, no? Les famoses se pinxen el semen del salmó,
1: sí,
3: no?
1: Sí.
3: Llavors s'extreu de l'esperma del salmó perquè té molta biocompatibilitat. Això a medicina ja passa, ja, per exemple, vàlvules protèsiques cardíaques s'extreuen del porc, sí. per la biocompatibilitat. Llavors, aquest DNA del salmó és molt biocompatible amb el nostre DNA. Llavors, doncs fa que hi hagi menys rebuig a aquest tractament. Llavors, per això s'utilitza aquest tractament.
1: Has dit al principi que no és un tractament de farciment, sinó de regeneració.
3: Absolutament. No fa cap farciment, no canvia per res els volums facials, simplement el que millora és aquesta hidratació, aquesta millora de la qualitat de la pell, simplement

0: Com, és com que posem un tractament que fa que la nostra pell es posi a treballar, fent doncs, que la pell estigui més hidratada, més luminosa, més tensa, més tersa, que sí, millorin les petites arrugues, però sense cap tipus de farciment. Ideal per a aquells pacients que no volen canviar volums facials, que volen tractaments que siguin molt regeneradors i que vulguin treballar sobretot la causa, no, no tant el problema, sinó que per, anem a l'arrel del problema.
1: Són d'aquests tractaments que sempre diem aquí que es nota alguna cosa, però sense que es noti res, no?
0: Exactament.
1: Una mica molt natural.
0: Exactament. No? I hi ha zones concretes, sí, que tampoc tenim tantes possibilitats de fer molts tractaments, mm, i zones que realment ens preocupen molt. Per exemple, una de les zones és la zona de l'ojera.
1: Sí.
0: Aquesta zona és una zona molt delicada, que moltes vegades, si no es fa correctament, tractaments amb farciments amb àcid hialurònic, amb rellenos amb àcid hialurònic, doncs poden provocar algun tipus de problema. Llavors és una zona que ara a l'estiu tampoc podem fer tractaments amb làsers que són una mica més agressius per aquesta època de l'any. Llavors és un tractament ideal perquè simplement són unes petites infiltracions en aquesta zona i fan que aquesta part de l'ull doncs tingui més luminositat, que millorin aquestes arrugues, que tingui més hidratació, que millori la coloració. A vegades tenim pues, lo que és la zona de l'ullera més enfosquida, sí, pues, sí, sí, fa que millori aquesta, aquest color, no? aquest color més fosc, que canviï i ajuda moltíssim a millorar la qualitat de la pell, millorant aquestes petites arruguetes. De fet, és un tractament molt simple, que vens, te'l fas, et deixa com si fossin petites picadetes de mosquit que et duren unes horetes, simplement una horeta o dues horetes,
1: imagina't.
0: I la gent surt d'allà amb ulleres de sol. I amb ulleres de sol no es veu absolutament res, i amb una horeta, dues horetes, estàs absolutament perfecta.
1: I és important, que es pot fer ara, durant aquests mesos abans de l'estiu, que a vegades hem dit, no?, que hi ha alguns tractaments que és complicat fer-ho perquè et poden sortir taques o qualsevol reacció, i amb aquest no hi ha cap tipus de problema.
0: Aquest és ideal, fer-ho abans de l'estiu, perquè és un tractament que, com hem dit, millora, aporta hidratació a la zona, millora la qualitat de la pell. Llavors, és un tractament que no només farà i ens farà lluir millor i millorar tota aquesta zona, sinó que, a més, és un tractament que evitarà que el sol ens faci, ens deixi aquestes petites seqüeles conseqüents, no?, de l'afectació de l'exposició al sol, el banyar-nos al mar, que és una mica més agressiu per aquesta època. Això ens ajudarà, doncs, a passar un estiu fantàstic.
1: Doncs per totes aquelles persones que ens estan escoltant, a qui li recomanaria aquest tractament?
0: Bueno, aquest tractament no té... és a dir, se'l pot fer des de gent molt jove que vulgui, no?, que comenci a notar, pues, que la pell ha perdut aquesta, no?, pues, luminositat, aquesta hidratació, a gent molt gran que, encara que es facin altres tractaments, pues, vulguin millorar sobretot aquesta qualitat de la pell i aquesta hidratació treballant des de l'interior. Llavors no té franja d'edat i és un tractament que, per suposat, és un tractament mèdic, s'ha de venir a la clínica perquè en principi no hi ha cap contraindicació, però s'ha d'individualitzar cada cas com qualsevol
1: sempre,
0: tractament.
1: Sí, sí.
0: Però és un tractament adient per qualsevol edat i aquesta és una època de l'any ideal per posar-se'l, perquè la hidratació que porten aquests polinucleòtids ens ajudarà molt a prevenir, pues, les conseqüències de l'exposició solar en aquesta època estival.
1: Qui estigui pensant de fer-se aquest tractament, quins consells li donaria i quan es comencen a veure els efectes?
0: Els efectes es veuen des de la primera sessió. De fet, a vegades amb una única sessió, gent que està molt bé és suficient, i gent, pues, que a vegades té, pues, algun problema més important d'hidratació i que vol millorar una miqueta més, es poden fer fins i tot 3 sessions que separen entre elles 3 setmanetes. És un tractament que és no invasiu, que són 30 minutets, vens a la clínica, te'l fas, surts i només sortir ja fas vida normal. L'únic que hi ha durant aquestes
1: picadetes, que hem dit,
0: picadetes durant un parell d'horetes, i després desapareixen totalment. De fet, pràcticament la gent quan surt de la clínica, que jo els veig, digo, és com que no ha passat nada, no, aquí, i és així.
1: Doncs així de fàcil i de natural, ja sabem una mica millor què són els polinucleòtics i sobretot en quins casos funcionen millor. Però si voleu tenir més informació, la podeu trobar a la clínica Beatriz Beltrán, situada al Passeig de Gràcia Gràcia, número 78, aquí a Barcelona. Ells són experts en tractaments sense cirurgia, tant facial com corporal, i ofereixen les millors combinacions de tècniques que existeixen a nivell mundial, amb resultats naturals i molt satisfactoris. Podeu seguir totes les seves novetats a la pàgina web drabeatrizbeltran.com, al seu Instagram, @drabeatrizbeltran, o trucant al 93 487 7466. Ho repeteixo, 93 487 7466. Doctora Beatriz Beltrán, com sempre, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Això és La Ciutat, amb Míriam Frank.
1: Rozano, bon dia.
3: Bon dia i bona hora a tothom.
1: Tres seleccions més classificades.
3: A veure, que avui tinc moltes cosetes per explicar-te del Mundial, a veure com ho faig tot perquè puguem arribar amb tota la informació ja feta a la una del migdia. Bueno, comencem per aquestes tres seleccions. Ahir va ser una jornada mundial espectacular, típica jornada de Mundial. Comencem per la més recent, no? Estats Units, s'han classificat Estats Units, Bèlgica i Anglaterra, i comencem amb els nord-americans, que ho han aconseguit aquesta matinada derrotant a Bòsnia-Herzegovina per 2-0 a Santa Clara, a San Francisco. Estats Units ha marcat els gols mitjançant Balogun just abans del descans i Tillman al minut 82. L'equip de Mauricio Roberto Pochettino ha hagut de jugar amb un futbolista menys des del minut 64 per expulsió en vermella directa del propi Balogun, que ha confós la cama del rival amb l'estoreta del cotxe perquè li ha fotut una trepitjada que l'ha deixat allà baldat al terra. La vermella directa jo crec que és indiscutible, però bé, s'ha refet el conjunt nord-americà i acabant marcant el segon gol i enduent-se la victòria i per tant la classificació pels vuitens de final. Hi ha eufòria absoluta als Estats Units amb aquesta selecció, recordem, és una de les anfitriones. A veure on arriben, per exemple, el seu seleccionador, Mauricio Pochettino, no tanca la porta absolutament a res, tu.
4: I think that was what we wanted, no?
5: Bueno, nosotros siempre lo dijimos desde un principio, que nosotros queríamos generar esta cultura, que teníamos que competir en todo momento y tenemos que ser competitivos, y estoy tan contento porque por supuesto que esto fue sumamente difícil. Y Balogun, cuando recibió la cartulina roja, yo dije, bueno, ese es el momento que teníamos que jugar como una selección y mostrar que éramos un equipo unido, y todos los futbolistas nos dijeron, estamos listos para librar esta batalla. Todos lo que están haciendo también esta selección con toda la afición que tenemos, todo es posible.
4: And with that amazing fans, everything is possible.
3: La traducció meravellosa de King Africa, s'ha entès perfectament tot. No sé si l'has pogut veure, Míriam, el Bèlgica-Senegal.
1: No. Mira, vaig estar a punt, però se'm va complicar la cosa.
3: Pues, ostres, perdó, partidars. Bèlgica sí. Ha guanyat a Senegal per 3-2 a Seattle. Un partit increïble. Fixa't sí. Que els africans dominaven 2-0 a falta de 4 minuts pel final.
1: Què dius?
3: Amb
1: ostres.
3: Gols de Diarra al minut 24 i Sarr al 51, però dues badades defensives o encerts del conjunt belga, cadascú que s'ho miri de la manera que vulgui, però han permès a Lukaku i Tielemans a fer dos gols i, per tant, establir l'empat i portar el partit a la pròrroga. Doncs bé, la pròrroga ha continuat dominant Senegal, que ha estat superior a Bèlgica, però un rigorós penal en l'últim minut del partit, en l'última jugada de la pròrroga i transformat per Tielemans, al final ha donat la classificació a Bèlgica. Molt empipament per part dels africans, que sincerament, jo crec que els hi han fotut una miqueta robatori, però això ho deixo aquí, ho dic amb veu baixeta, és la meva
1: ara
3: opinió.
1: Ara que no ens escolta ningú.
3: Estaven els belgues realment desquiciats, fins i tot hi va haver una baralla entre futbolistes, baralla dialèctica dins del camp, discutint-se, etc. Doncs bé, al final va sortir Thibaut Courtois al final del partit per explicar doncs, que sóc un grup omnit i que poden arribar allà on sigui també.
6: Cuando no ganas nada, al final de temporada nadie está contento, estás un poco, no triste, pero bueno, al final un poco cabeza abajo. Pero bueno, es verdad que aquí hay un grupo joven, una mezcla con experiencia, con gente que quiere, que entrena bien, que se esfuerza por el equipo, que no hay malas caras y bueno, al final un mundial es lo más bonito que puedes jugar con tu país y obviamente ganar partidos como el de hoy pues te da mucha alegría.
3: I jo, com a president honorífic del club de fans de Harry Kane, estic supercontent perquè quina exhibició del davanter del Bayern de Múnich ahir en el partit que va jugar contra República Democràtica del Congo. 2-1 va guanyar Anglaterra, però atenció, que faltant un quart d'hora guanyaven els africans també. S'havien avançat mitjançant Chipenga al minut 7, doncs Anglaterra va haver de

0: mastegar sorra, suar sang per acabar endur-se la victòria amb un gol de Harry Kane al 75 de cap, a centrada d'Anthony Gordon, no va ser titular el del Barça, però va fer dues assistències, també la del segon gol, però és que el segon gol al minut 86 de Harry Kane és espectacular, un xut impressionant des de la frontal de l'àrea, com controla i s'orienta la pilota per clavar-la allà a l'escaire. Doncs bé, preneu nota, ja tenim definits uns quants emparellaments dels vuitens de final, vinga, us els concreto. Canadà-Marroc, Paraguai-França, Brasil-Noruega, Mèxic-Anglaterra, atenció a aquest partit a l'estadi Azteca, Anglaterra torna a uns quarts de final del Mundial a l'estadi Azteca 40 anys després d'aquell partit de la mano de Dios de Maradona, i l'últim, Estats Units-Bèlgica. Doncs quins partidors de moment ens estan quedant, eh?
1: Això serà en un futur, però avui és el torn d'Espanya.
0: Sí, la selecció, com deia aquell, el equipo de todos los españoles, doncs juga avui a les 9 contra Àustria, a Inglewood, a Los Angeles, buscant aquest bitllet per als vuitens de final. Luis de la Fuente és optimista.
2: Sí, sí, a medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo, y creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
0: Veurem si juga finalment de lateral dret Pedro Porro, Marcos Llorente, si Dani Olmo torna a la titularitat. En fi, és un partit d'aquells que has de començar bé, perquè Àustria no és una selecció brillant, però es defensa bé i pot donar problemes. Ja a la matinada, a la una, Portugal s'enfrontarà a Croàcia, a Toronto. Robert Martínez, seleccionador portuguès, conscient que els hi ve a sobre un partit complicat.
3: Estamos en un momento que realmente estamos preparados para sufrir. Creo que somos humildes para no considerarnos favoritos. Yo creo que solo favoritos son las naciones que ya han ganado un mundial, que hay un aspecto psicológico que te ayuda a poder pensar de esa manera. En nuestro punto de vista, muy humilde, pero con mucha confianza de hacer las cosas bien, de saber lo que queremos y estar todos preparados para ayudar en los momentos difíciles de un partido, porque sin duda mañana va a ser un partido muy difícil y que vamos a tener que sufrir.
0: I atenció, perquè Miriam Frank, Gerard Sanz i Juan Carlos García Camuñas estan citats a les 5 de la matinada per veure el partit Suïssa-Algèria a Vancouver.
1: Home, el Jota s'aixeca a aquella hora, o sigui que potser el pot veure de canviar la feina. Ara li direm a veure si li va bé. Vinga, la porta admet que volen a Julián Álvarez.
0: Sí. Sí, t'explico quatre cosetes en format més breu d'allà fora del Mundial. La porta admet públicament que han fet una oferta a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez i que segueixen a l'espera, doncs, que recapacitin i finalment l'acceptin, tot i que dic que la proposta no té un temps il·limitat i que, per tant, no queden expenses del que faci l'Atlètic de Madrid. Si no respon, buscaran d'altres opcions. La porta que també va carregar durament contra Florentino Pérez en l'acte de possessió del càrrec de president del Barça 5 mesos després d'haver guanyat les eleccions. L'Espanyol ha anunciat ja el primer fitxatge, Àlex Calatrava, futbolista de 26 anys que ve del Castelló. El conjunt blanquiblau paga 5 milions d'euros pel fitxatge d'Àlex Calatrava. I atenció, dues notícies de bàsquet importants, sobretot la primera. Nicola Provítola ja no és jugador del Barça, no el renova el Barça, ha fet oficial el club blaugrana que acaba l'etapa de l'APRO al Barça. També Yassou Fofana deixa de ser jugador del Barça de bàsquet.
1: Víctor Lozano, t'esperem demà?
0: Demà.
1: Doncs demà comentem a veure com ha anat el partit de la selecció espanyola i moltes coses més. Fins demà, Víctor.
0: Apa, bon dia, cuideu-vos, petons.
1: Nosaltres tornem de seguida a la ciutat. Fins ara.
4: Es la una a mediodía en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas tardes. Ya se conocen los detalles en los que la Fiscalía Anticorrupción ha sustentado su petición de imputación para la directora general de la Guardia Civil y el DAO, una petición que ha atendido el juez Pedraz, que les ha citado a declarar el día 16 en el marco del caso Leire. La Fiscalía cree que las investigaciones internas a la UCO pudieron constituir un mecanismo de presión aprovechándose de su superioridad jerárquica. Ve indicios de prevaricación administrativa y obstrucción a la justicia. Responsable de Tribunales de Onda Cero, Eva Llamazares.
6: La Fiscalía Anticorrupción sostiene que hay indicios para pensar que hubo en la Guardia Civil un abuso de la superioridad jerárquica para abrir investigaciones internas a la UCO que pudieron constituir una desviación reiterada de la potestad disciplinaria como mecanismo de presión en causas perjudiciales para el PSOE. Aprecia indicios de prevaricación y obstrucción a la justicia en la directora Mercedes González, entre otros que en coincidencia temporal con las presiones investigadas y con las anotaciones de Leire sobre los encuentros, se activó el borrado automático de mensajes de WhatsApp entre ambas y se eliminaron las conversaciones entre ellas, y también las distintas versiones que Mercedes González

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Servidor de vostès, què tal, com esteu? Benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest dijous 2 de juliol, dia en què l'AP7 es troba tallada des de primera hora del matí a la Pobla de Montornès, en sentit sud, per un accident amb un camió i un turisme implicats. El camió ha bolcat i ha escampat la càrrega.

0: formada per begudes sobre la calçada. S'estan fent desviaments obligatoris per la sortida 220 del Vendrell cap a la Nacional 340, on hi ha retencions de Vendrell a Creixell en sentit sud, i recomana l'AP2 i l'A27 com a possibles vies alternatives. Hi ha un ferit lleu que ha estat traslladat a l'Hospital de Santa Tecla, a Tarragona, i un altre home a qui han donat l'alta al mateix lloc de l'accident. També us expliquem que tenim noves dades de l'atur, amb una taxa que s'ha mantingut pràcticament estable a la província de Tarragona durant el mes de juny, i s'ha tancat amb 35.559 persones buscant feina. Segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social, a les comarques tarragonines, el registre de desocupats es va reduir el mes passat en 8 persones, un 0,02% respecte al mes de maig. En relació amb el juny del 2025, l'atur s'ha reduït un 2,8%, amb 1.034 persones menys sense feina. Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social, es torna a incrementar el nombre de cotitzants amb 374.643 persones. Són 10.000 més que fa un any i 5.734 afiliats més que al mes de maig. I acabem el repàs a l'actualitat explicant que Ecologistes en Acció i el sindicat CGT rebutgen la implantació de centres de dades per intel·ligència artificial com el que es projecta a Móra la Nova, perquè diuen que espolien els recursos energètics o hídrics. Els activistes asseguren que aquestes instal·lacions no aportaran prosperitat a la Ribera d'Ebre i adverteixen que aquesta indústria no serà en cap cas un pol de desenvolupament econòmic, sinó al contrari. Diuen que impossibilitarà la implantació d'indústries generadores d'ocupació i prosperitat. Per això reclamen un pla de desenvolupament industrial que generi ocupació estable i de qualitat a la zona. Així està l'actualitat del dia. Anem a veure quina és la previsió meteorològica per aquesta tarda i la jornada de demà. Des del Servei de Meteorologia d'AEMET, Juan Carlos Piña.
1: Bona tarda, què tal? Avui a la província de Tarragona temps estable, en un dia en què les temperatures diurnes se mantenen amb poques variacions, encara amb valors significativament elevats a zones de l'interior. Arribarem a màximes de 38 graus a Reus, 37 a Tortosa, 35 a Tarragona, 34 a Gandesa, 33 al Vendrell. L'AEMET ha activat l'avís per calor a tot el litoral de Tarragona. Demà divendres tindrem un dia d'ambient assolellat en què les temperatures continuaran amb poques variacions. Arribarem a màximes de 38 graus a Reus i Tortosa, 35 a Gandesa, 33 a Tarragona, 32 al Vendrell. És una informació d'AEMET.

0: Anem a parlar una estoneta de vins. Moltes notícies per comentar amb l'Anna Casabona. Anna, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Primera notícia, crec que és la que ens ocuparà més temps. Unió de Pagesos ha alertat aquesta setmana que els viticultors són a les portes de la barema amb un excedent dramàtic, literal, han utilitzat aquesta paraula, dramàtic de raïm. Amb la sequera superada, anhelaven un estiu en què s'ha recuperat el volum de producció estàndard. Als cellers, però, no hi ha interès a comprar el raïm perquè la davallada en el consum de vi i cava, un tema que hem tractat diverses qüestions, diverses vegades, diversos dijous aquí al llarg d'aquesta temporada, Anna, aquesta davallada del consum del vi a nivell mundial, doncs ha provocat que hi hagi una gran acumulació d'estoc. Quin és el problema? Resumint-ho molt, si tens molt d'estoc, si tens molta oferta i la demanda va a la baixa, els preus també aniran a la baixa.
1: Sí, la veritat és que és un tema inclús més complex que tot això, perquè ja no és un tema de que els preus vagin a la baixa, és que hi ha excés de raïm. Hi haurà molts pagesos que potser aquest any no colliran el raïm perquè no tindran un comprador. I això és una situació greu. Que diràs, i això és per, com apuntaves tu molt bé, a una baixada de consum? És una part, perquè no ha baixat tant com perquè sigui aquest el problema.
0: Sí.
1: El tema és que veníem de 3-4 anys de sequera, que la mateixa vinya, doncs, diguéssim, ja restringia la producció.

0: perquè no hi havia aigua, per tant, van ser collites, diguéssim, moderades. I què ha passat aquest any? Que tots estàvem superfeliços. Per què? Perquè ha plogut. I tots estàvem molt contents per tot, no només per la vinya, sinó com a persones que vivim. Estàvem molt contents que aquest any hi hagi aigua, que faci, hagi fet una mica més de fresca, perquè ja ens n'hem oblidat de la fresca, però n'ha fet. I llavors això què ha portat? Doncs que aquest any, evidentment, serà un molt bon any a nivell de producció. Però clar, diguéssim que el que s'estava produint en els últims anys doncs era el suficient, ja anava bé. Bé, a tothom li agradaria haver tingut més raïm per poder vendre més, però doncs era el que es podia vendre. Què ha passat aquest any? Doncs que hi haurà molt de raïm. I què ha passat també? Doncs s'ha sumat a que ha baixat una mica el consum. Per tant, els cellers no necessitaran molt del raïm que aquest any estarà a la vinya. Llavors, què hem de fer aquí? Doncs, bueno, els pagesos ja se les veuen a venir, que sempre pobres, sí. Els hi toca el rebre. I de moment, doncs, el que volen fer és que se busquin solucions polítiques per ajudar a contenir, doncs, aquest daltabaix. És així.
1: Mira, escoltem, si et sembla, el representant del sindicat agrari respecte a la vinya i al vi, que és David Cendra, explicant i fent una mica la fotografia de com està el sector.
2: O sigui, el gran problema que tenim ara mateix és que el consum de vi mundialment ha baixat, a part d'altres conjuntures, i que fins ara doncs, totes les mesures que s'han pres han sigut conjunturals, no estructurals, no? I hem vist que enguany mateix, no, amb les mesures que s'estan prenent conjunturals, no són suficients, i s'ha convertit en un problema estructural del sector, que l'oferta i la demanda estan desequilibrades, i creiem que l'única manera de salvar el sector és equilibrant aquesta oferta i demanda, i això suposa doncs, treure vinyes del mercat, no? I poder fer aquesta arrencada social.
1: Arrencada social. Expliquem què és el que demana Unió de Pagesos i veurem també quina és la resposta per part de les administracions. Una arrencada de vinyes, és a dir, que de les 55.000 hectàrees de vinya que hi ha a Catalunya, des del sindicat agrari diuen que almenys s'haurien d'arrencar 10.000 hectàrees de vinya. I encara van una miqueta més enllà. Diuen, a llarg termini segur que encara caldrà arrencar més. A mi de primeres t'he de dir, òbviament jo no soc experta en la matèria, quan vaig sentir la proposta em va xocar.
0: Sí, clar, però és que és el que estàvem parlant al principi, sobre raïm ja aquest any i sobraran el futur. Llavors, també és veritat que en els últims anys, com que també hi ha hagut doncs, molt d'auge amb el tema del vi, doncs molta gent s'ha animat a plantar, han sortit moltes bodegues noves, i la veritat és que poder ens han passat una mica de la ratlla. Llavors, al final, això és com en totes les coses, al final doncs, has de buscar l'equilibri. I si hi ha un augment de l'oferta i en canvi hi ha una baixada de la demanda, doncs què has de fer? T'has d'autoregular. I per tant, doncs per què no? No en tots els llocs que s'ha plantat vinya són llocs ideals, entens? Llavors, el millor és, doncs, escolta, no cal que totes les vinyes hi siguin. No cal que està produint un excés de raïm. Així que, bueno, ho veig molt lògic. Ara, quines vinyes s'arrencaran? Aquí està el tema. Ja. Qui estarà disposat a abandonar les seves vinyes? Ja, bueno, sí. Jo crec que aquest any hi haurà sempre un altre tema que hem parlat molt, és del relleu generacional dels pagesos. Jo crec que després d'anys com aquest que vindrà ara, ens trobarem que molts pagesos ho deixaran.
1: Ja.
0: Aquest és el drama que viurem com a país, com a territori, perquè a tots ens agrada anar al cap de setmana, sortir de les ciutats, a veure paisatges bonics, les vinyes que ara estan precioses, però, perdona, darrere d'aquestes vinyes hi ha una gent que s'hi guanya la vida. Si cedeix de guanyar la vida, deixarà de tenir-les. Bueno, doncs també és un altre tema que s'estava... Això ho vaig sentir l'altre dia per les notícies, que tenim massa, massa boscosa. Que dius, ostres, però si era el contrari, no? Doncs mira, ara què passa? Els pagesos estan abandonant

0: anar les seves terres, per tant, està creixent el volum de massa forestal i ara resulta que és un problema. I serà un problema més gran. Llavors, ara, què hem de fer nosaltres com a persones normals? Beure més vi? És l'únic que se m'acut. Ara mateix.
1: És complicat. Sí, la solució a curt plaç, molt complicada. Per posar un altre exemple, des de Unió de Pagesos també es posava una mica l'aparador al cas de la DOQ Priorat, on els cellers compraran com a màxim, s'estipula, la meitat de raïm de l'any passat, ja que hi ha molts cellers que ja han comunicat als seus viticultors de confiança que enguany no els podran comprar el raïm o bé que reduiran substancialment la comanda, doncs això pel que comentàvem abans, per aquest estoc de raïm. Sí. Més accions que han demanat, a banda d'aquesta arrencada social de la vinya, barema en verd, destil·lació de crisi i una línia d'ajudes públiques. I també han anunciat que hi haurà una mobilització el 10 de juliol a Vilafranca i Sant Sadurní.
0: Sí. Bueno, pels nostres oients, millor expliquem la barema en verd, que significa sí. És directament llançar raïms abans no comencin a madurar. Això és la barema en verd, que és, pues, per què? Per reduir producció. L'altra cosa que havies comentat era de destil·lació.
1: La destil·lació de crisi.
0: La destil·lació de crisi, que això vol dir que part del vi que es produeixi, en lloc d'anar-se a embotellar com a vi, es porti a destil·ladores per fer-ne alcohol pels usos que siguin necessaris, no?
1: Sí.
0: I dius, bueno, doncs, si hem d'anar cap aquí, doncs ja anirem.
1: Bueno. Escolta, avui que estàs a Burgos, perquè ja he dit que aquesta temporada tu ets meitat de vins i meitat de viatges, perquè no has parat.
0: Sí.
1: Aquest problema en altres zones també es té? És a dir, a Burgos aquest és un comentari, és tema de conversa, o això només està passant per aquí, per la zona del Mediterrani?
0: No, està passant en general. De fet, mira, avui ens estaven explicant que si el límit de producció per denominació d'origen Ribera del Duero són 7.000 quilos per hectàrea, doncs que aquest any ho han baixat a 6.300. Per què? Pues per baixar rendiments i que hi hagi menys producció. És així. Sí, estan canviant moltes coses, no només el nivell de consum, sinó hi ha altres paràmetres, i en el cas dels vins negres, que seria el que es ve, el que s'elabora principalment aquí a la Ribera del Duero, doncs imagina't, encara pitjor, perquè no. Si algú està baixant és el consum de vins negres. Així que, bueno, sí, és generalitzat, eh? No ens passa només a casa, sí.
1: Teníem un altre tema que volia comentar amb tu, que era que s'ha presentat la guia de enoturisme del Montsant, però si et sembla ho comentem dijous vinent, perquè ja sabia
0: ho
1: jo que al final...
0: Ho comentem dijous que ve, perquè una bona notícia com aquesta n'hem de parlar extensament.
1: Sí.
0: Que mira, estava dient, què podem fer nosaltres com a persones normals per ajudar a revertir aquesta situació? Doncs anar a visitar bodegues, també. Al final també és una manera de fer créixer l'economia del sector.
1: Sí, totalment. I a més, ja ho parlem la setmana vinent, ho hem comentat també moltes vegades, com l'enoturisme ha anat canviant, com s'ha professionalitzat, i la d'alternatives i la d'activitats que els diferents cellers i les diferents DAOs s'empesquen per mirar d'atreure un públic, fins i tot un públic familiar. És a dir que
0: sí,
1: és una qüestió de tractar. Anna, ho deixem aquí. Dijous vinent més. Que vagi molt bé per Burgos.
0: Gràcies.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
3: Antonio, desde que vivo en la España, echo tanto de menos la comida italiana. Pero Fabrizio, ¿no te enteras? ¿No sabes todavía dónde está Spaghetti House?
4: Spaghetti House, menú diario, menú festivo, amplia gama de platos sin gluten. Aceptamos TIC Restauranti, TIC Gourmet y Sodexo. Calle José María Folky Torres 4, Pila Seca. Reserva ya en el 877-059-689.
5: Síguenos en nuestro Instagram, Spaghetti House Vila Seca, y disfruta de nuestras ofertas, sorteos y promociones.
6: Escuche. En Los Tresillos Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gabarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gabarras, Tarragona.
7: Maldita Nerea en concierto en la Pobla de Mafumet. El 11 de julio, vive una de las grandes noches musicales del verano con Maldita Nerea.

0: somrigut el director de l'auditori Pau Casals i director també del Festival Internacional de Música Pau Casals quan sonava la suite número 1 interpretada pel mestre, perquè no sé quants anys portem amb l'Oriol Toldrà, que sempre per aquestes dates, quan parlem del Festival Internacional de Música Pau Casals, doncs sona aquesta joia. Oriol, bon dia.
1: Molt bon dia, Pablo.
0: Com estàs?
1: Molt bé, la veritat. Content de tornar a ser un any més aquí amb tu i aquest any poder dir-t'ho a la cara.
0: Sí, perquè normalment sempre era una cosa com més, doncs això, més telefònica, i escolta, nosaltres que som mediterranis ens hem de tocar.
1: Correcte.
0: Ens hem de veure.
1: Perfecte, per això et dic, em va fer gràcia, i quan he sentit la cançó,
0: has dit, ara
1: quan
0: sí.
1: He sentit la peça, he pensat, ostres, sí.
0: Ara comença l'entrevista. T'he dit, però, espera't perquè hi ha una sorpresa.
1: Vinga.
0: Perquè normalment aquesta és la clàssica,
1: sí.
0: Però també aquest matí pensava, escolta, ja està bé, tants anys amb la suite número 1.
1: Correcte.
0: Per què no toquem una miqueta més si obrim el ventall i posem, per exemple, la número 3?

0: se s'espanti que la ràdio funciona perfectament, aquest so brut de fons, doncs li dona... Home, li dona una solera, perquè és gravació original del mestre de Pau Casals de la dècada dels 30.
1: Correcte.
0: Oriol, arrenca la 45a edició.
1: 45a, sí.
0: I ho farà el proper 10 de juliol, del 10 al 21 de juliol.
1: Correcte, sí. Del 10 al 21 aquest any arrenca aquesta 45a edició i, a més, amb aquest títol d'aquesta celebració del 150 aniversari del naixement del mestre. Tots sabem que el mestre va néixer el 1876,
0: sí. Em
1: sembla que són 150 anys, però va ser el desembre, però els actes van començar a l'abril i es va començar a obrir aquest any aquesta celebració del 150 aniversari, i un dels activitats d'aquest 150 aniversari és el Festival Pau Casals, com no havia de ser altre. I aquest any doncs celebrarem aquesta commemoració, però a més celebrarem, i que aquí és el títol del nostre festival d'enguany, celebrarem el violoncel.
0: Sí.
1: I per això doncs hem portat els cel·listes, creiem que relacionats i més importants amb Pau Casals, i evidentment jo crec que és una de les coses que nosaltres n'estem més contents, és que enguany, a més, aquest violoncel que estàvem sentint fa un moment en aquests enregistraments sonarà en directe a l'Auditori Pau Casals. Sí.
0: Com s'aconsegueix una cosa així?
1: Realment, el violoncel, una vegada...
0: Que és algo thriller, no?
1: Sí, és algo thriller. Doncs aquest violoncel, bueno, el mateix mestre en el seu moment va dir que aquest violoncel no havia de deixar de sonar mai, i era una de les peticions que va fer, que la música és viva i ha de seguir tocant. Sí. I, evidentment, els instruments ho necessiten. Un instrument

0: que es deixi de tocar es malmet i llavors s'ha de bueno, portar en aquest cas en un lutier, etc, etc. Aquest violoncel va anar a parar evidentment a casa de la Marta Casals, de la vídua, i el que es va decidir és que es fes realment que es anés cedint a aquells artistes o aquells violoncel·listes que s'ho mereixessin, entre cometes, per alguna manera, o ja en aquests últims anys que aquest any ha sigut possiblement els que guanyaven el Guardó Casals. Però sí que és veritat que aquest any pel 150 aniversari han anat un pèl més enllà i ara en aquest cas no ha sigut el guardonat de la beca Pau Casals, sinó ha sigut el que ha guanyat el concurs Reina Elisabet de Bèlgica. El guanyador d'aquest concurs se li cedeix durant un temps, que en aquest cas són 4 anys.
1: 4 anys?
0: Sí, al violoncel. I llavors ell anirà doncs, bueno, tenint diferents concerts. Evidentment, el primer, el dia 21 de juliol, a l'Auditori Pau Casals.
1: Quina meravella.
0: Doncs sí.
1: I quina pressió. Ara m'estic intentant posar una mica de dir... Pren, el Thriller de Casals, 4 anys.
0: Realment, jo crec que la pressió, l'orgull o el nerviosisme és al principi, just quan te'l donen, ja. Just quan la primera que l'agafes. Després és una manera de fer-te el teu. Jo recordo el 2016, que ja va venir, i va ser la primera vegada que va venir el violoncel de Pau Casals a l'Auditori Pau Casals, va venir de la mà d'Amit Pelet, un cel·lista d'origen israelià, però que vivia als Estats Units, i em fa gràcia perquè jo l'he pogut tocar, ja sí? Vaig poder tocar el 2016, i realment, bueno, en diríem que, bueno, és un símbol per nosaltres, i evidentment que vivim al Pau Casals és un símbol, jo crec que espectacular, i tenir-lo allí és brutal. Però una de les anècdotes que em va fer molt gràcia amb el concert que va fer l'Amit Pelet, diu, suposo que la gent, això abans del concert, l'Amit Pelet em comentava, suposo que la gent esperarà que al final de tot toqui el Cant dels Ocells. Però el Cant dels Ocells és una peça que Pau Casals interpretava en els seus concerts, i era una peça relacionada amb ell. Ell va tocar una peça relacionada amb l'Amit Pelet, que era israeliana, una peça que li recordava el seu país. Clar. O sigui, sí que va fer l'analogia en aquest cas que feia Pau Casals, però en aquest cas relacionat amb la seva vivència. No sé què farà l'Ettore Pagano, que és el flamant guanyador d'aquest concurs i el que ara disposa d'aquest honor de poder tocar aquest violoncel. No sé què farà, però sí que és veritat que intentarà estar a l'alçada, i això sí que és un pèl de pressió, però toca molt bé el violoncel, o sigui que sí que és veritat que t'has d'adaptar a un violoncel nou.
1: Clar.
0: Crec que ho farà ràpidament.
1: Hi ha un públic nou, no sé si això canvia també, o el públic de festivals de música clàssica d'aquest és igual, el país on vagis, el continent fins i tot on vagis, que el perfil és similar.
0: A veure, en general sí.
1: Sí.
0: El perfil és similar. A veure, ara no fa gaire estàvem comentant amb gent el tema de com es consumeix la música avui en dia. La gent jove actualment no la consumeixen d'aquesta manera. Sí que és veritat que hauria de ser també, o s'hauria de forçar, o si més no, incentivar el consum d'aquest tipus de música a tots aquells que són alumnes de música, etc, etc, que ja et dic jo que moltes vegades costa, però encara ara tenim un públic que té una edat avançada, que és el que realment consumeix els més grans consumidors de música clàssica. Ho estem intentant doncs, obrint noves possibilitats d'intentar que la música vagi al carrer, com és el concert que fem el dia 17 a la Plaça, sí. Nova. És una mica obrir-ho, participant els alumnes de l'Escola de Música també en el festival. Intentem fer diferents activitats perquè realment arribi el màxim de gent possible. Aquest any, i coincidint amb el centenari de la nostra colla vendrellenca de Castells, els Nens del Vendrell, fem una activitat amb els Nens del Vendrell a través del festival. És a dir, uns músics que actuaran al festival van al seu local d'assaig, interpreten música i després els músics, si s'atreveixen, faran pinya.
1: Ostres!
0: Però és una manera d'acostar aquests mons.
1: Sí, sí, sí.
0: S'intenta fer el màxim possible. Sí que és veritat que doncs, el llenguatge de la clàssica no és un llenguatge que es fa servir habitualment amb la gent jove, però bueno, s'ha d'anar introduint. També és un altre tipus de llenguatge que també pot comunicar, però...
1: I a més és un tipus de llenguatge que no va en sintonia amb els temps actuals en el sentit de que demana constància.
0: Correcte.
1: Demana... té una certa dificultat. Mm. És, en

0: entrar i has d'estar. No és una cosa de dir, bueno, doncs l'atenció, que saps que avui en dia l'atenció la tenim per ja quasi ni per minuts, per segons, i que ràpidament te'n vas a una altra cosa. Per això, doncs, hi ha hits musicals, i si tu obres la llista d'èxits de Spotify, doncs segurament veuràs que tots tenen un perfil molt similar, i en canvi, quan intentes introduir, doncs això, anem a escoltar la suite número 3 de Bach, cello de Pau Casals, això quan dura, no? És una de les primeres preguntes que potser et faran.
1: Correcte. Fixa-t'hi que no només és el tipus de música, bueno, sí, el tipus de música, evidentment, però són els tempos, és a dir, el ritme. Una peça de música clàssica no té una tornada que sempre es repeteix cada vegada.
0: No, clar.
1: És com una espècie de poesia, en aquest sentit, que es va movent. És així.
0: No està pensada la peça per la indústria per agradar.
1: No.
0: De dir, no, escolta, això s'ha de cantar ara als festivals d'estiu.
1: Són peces creades, en general, o la majoria creades fa molts anys. I hi havia uns altres ritmes habituals de cada dia que no eren els que portem ara. Sí, clar. Per això ha canviat. I per això és difícil de fer arribar aquest llenguatge actualment o fer-lo entendre actualment. És complicat, però bueno.
0: Digue'm alguns dels noms que seran protagonistes i et passo a tu la pilota, perquè veig alguns cognoms que jo seré incapaç de pronunciar bé i dic, no, que ho faci l'Oriol, que segur que ell controla.
1: No, a veure, aquí el més important són els concerts en què ens venen els violoncel·listes, els que tenim els cel·listes. I el concert inaugural és el primer, és el Daniel Müller-Scott. El Daniel Müller-Scott ja és un cel·lista que ha actuat a la Diada de Pau Casals, al Palau de la Música, i ara aquest any ve a actuar aquí. També ha actuat en l'Auditori Pau Casals en d'altres festivals, però en aquest cas no ve sol, tot i que tocarà una suite, la número 1, la més coneguda, i sí que és veritat, la més melòdica, si tu pares a pensar, però o la més fàcil de recordar en aquest sentit. Però aquest cas vindrà, a banda de tocar, ell se'l vindrà en format trio, l'Annika Treuler, que en el seu dia, que havia de venir també tocant a l'Auditori, va ser per un tema de pandèmia, no va poder venir, i va venir, i aquesta vegada sí que podrà venir. Per tant, ella sí que serà la primera que toca. I la nova Witz Schutt, que aquesta és violonista, i faran un trio. Després, l'altre cel·lista, que en un principi era convidat, que era en Checo Kenneth Manson, per raons de salut, finalment no pot venir a l'Auditori Pau Casals, que ens feia molta gràcia, aquests dos germans, que realment són dos talentosos que estan triomfant arreu, però en canvi vindrà Edgar Moreau i el David Kadush, que són dos dels artistes que han actuat d'altres vegades, i un cel·lista que és encara relativament jove, però que ja té una trajectòria brutal. Per tant, estem parlant d'aquí de dos talents joves, i l'altra és la Maria Elisabeth Hecker, que és una altra cel·lista també de renom i que ha estat, no és la primera vegada tampoc que actua a l'Auditori Pau Casals, però sí que és una de les cel·listes, jo crec, que de renom, que actuen a nivell europeu, i també vindrà amb un format trio, acompanyat del Martin Hansen, que en aquest cas és la seva parella, això és una mica per fer una mica de remoure, i l'Anja Weigas, que ella és una violinista i que ha actuat altres vegades en l'Auditori, que és realment boníssima, i que elles dues, tant la Maria Elisabeth Hecker com l'Anja, després formaran part d'aquest projecte que tenim nosaltres, que és l'Orquestra Pau Casals, i que són aquests sèniors que donen una sèrie de masterclass a la gent jove que venen de fora. Elles dues començaran aquí aquest periple i seguiran fins al final del festival. Tenim en Miklos Perenni. Miklos Perenni té una relació molt especial amb Pau Casals perquè va ser deixeble de Pau Casals, va poder rebre classes del mestre, i evidentment no podia faltar el darrer deixeble de Pau Casals que estigués en aquesta celebració dels cel·listes. L'altre cel·lista que tenim és en Truls Mørk, que és un cel·lista nòrdic. Aquest sí que no ha vingut mai a l'Auditori Pau Casals i tenim moltes ganes d'escoltar-lo, perquè sempre és bo tenir una altra visió de veure les peces en les que el protagonista és el violoncel. I del Havard Jimsen, que és un altre pianista també nòrdic, que vindrà a nosaltres a interpretar aquestes peces, que jo crec que seran si més no divertides, no són habituals, per tant, si més no són entretingudes o curioses de venir a sentir. I, evidentment, el gran cel·lista final és el Ettore Pagano, que vindrà amb el cel·lo de Pau Casals, que és el dia 21. Entremig hi ha d'altres concerts prou interessants, jo crec. Una dels més, deixem destacar, que és aquesta relació que Pau Casals va passar els seus darrers dies, els seus darrers anys a Puerto Rico, i aquest any ve una soprano puertorriqueña, la Natalia Santalit, ve a fer un recital amb piano i veu, i que a més estrenarà una peça de Navarro, que és una estrena mundial, que aquí en el programa encara surt cançó dedicada a Pau Casals, ja tenim el nom. Aquelles coses que passen entre una cosa i l'altra, es diu Agnus Dei, ja sabem la relació entre Pau Casals i les peces, d'església, les... Teníem el Negre Sum, evidentment el seu pare era organista a l'església i tota aquesta influència li va venir, doncs en aquest cas han dedicat aquesta a peça que li han dit Agnus Dei i que l'estrenarà la Natalia Santalit aquest 18 de juliol. La resta, diferents activitats, el que et comentava, el amb els nens de Vendrell, aquest concert que fem a la Plaça Nova, obert a tothom, i que és una manera de veure tot aquest llenguatge interessant que tenim a través de la música clàssica i que moltes vegades és molt desconegut, per això el portem fora. I, evidentment, el concert d'orgue que fem a l'orgue de l'Església, que és des d'on parteix tot, des de l'orgue de l'Església és d'on ve aquesta relació del Vendrell i Pau Casals, i en aquest cas vindrà en Bernard Haas a fer un concert d'orgue espectacular. A partir d'aquí, d'altres activitats, tenim...
0: Que la gent entri a la web de l'Auditori Pau Casals.
1: Que no els vull avorrir més, és veritat, perquè si no després es queden a vegades amb aquelles coses que el més fàcil és que vagin a la web, que mirin... Que hi ha
0: tota la informació, el tema d'entrades també, per adquirir-les, és a dir, aquí ho teniu absolutament tot. A més, com ens apuntava l'Oriol, amb una estrena mundial i amb banda sonora molt pertinent quan parlem del Festival de Pau Casals, com són les suites de Bach, els concerts de Haydn, les sonates de Beethoven o els trios de Mendelssohn. Escolta, Oriol, abans d'acabar, quina peça vas tocar quan et van deixar el violoncel de casa?
1: No em vaig atrevir, me'l van només deixar agafar.
0: Ah, el vas agafar, no vas tocar?
1: No.
0: Ostres, per què? No vas gosar, o què?
1: Jo crec
0: que... O et van dir, escolta, no pots, només...
1: No. Jo crec que en aquell moment que ho agafes, i és veritat, no és la responsabilitat, és que de cop i volta et cau com una sèrie de llegat a sobre.
0: Sí.
1: I incapaç. O sigui, interiorment et tremolava tot.
0: Que meravella.
1: No, realment és... Clar, en aquell moment se't ve doncs tota una sèrie de història, tota una sèrie de que has viscut i que t'han explicat, de Pau Casals, a més, a Pau Casals, el seu vendellenc, ha tingut relacions amb familiars meus, i és tot un món al voltant, que de cop i volta el tens a la mà i penses no. Amb això ja en tinc prou. Evidentment, amb la seva foto conseqüent, que la tinc guardada i que no les penso esborrar mai. Però el tornaré a veure aquesta vegada ja seré més en aquest sentit més distant, perquè ja ho he fet i segur que hi haurà molta gent al voltant que voldrà fer-ho. Jo ja per aquí ja he passat, ja he tingut els meus dos segons de
0: glòria,
1: d'una manera, ja està.
0: Oriol Toldrà, director gerent de l'Auditori Pau Casals, el director del Festival Internacional de Música Pau Casals, 45a edició, i celebrant el 150è aniversari del naixement del mestre i celebrant el violoncel, del 10 al 21 de juliol, al Vendrell, òbviament, no podia ser en altre lloc. Oriol, m'ha agradat molt. Ho farem, ja el telèfon no et valdrà, eh?
1: A partir d'ara
0: hem obert el meló de que ja et faré venir del Vendrell cap aquí.
1: En sóc conscient, cap problema, un plaer.
0: Una abraçada forta.
1: Igualment, merci.
2: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. L'inici de la campanya d'estiu impulsa l'ocupació a Catalunya, que per primera vegada trenca la barrera dels 4 milions de treballadors. Escoltem Miquel Samper, conseller d'Empresa.
2: Catalunya ja té 4 milions, més de 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. En concret, una xifra que és rècord a Catalunya i que és lideratge a tot l'estat espanyol. Generem més ocupació que en el lloc.
1: Un mercat, el de l'ocupació, que hauria de seguir creixent després del procés de regularització extraordinari en què han participat 257.000 persones a Catalunya. És important que el màxim de migrants s'hi puguin adherir, tenint en compte més que el que es manté és la bossa d'aturats. Respecte del mes passat, l'atur ha caigut menys d'un punt i encara tenim més de 300.000 persones que volen treballar i no poden.

0: Políticament, avui també és un dia significatiu per a Catalunya. El Parlament ha aprovat els primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Nautiel, bona tarda.
1: Bona tarda. Un tràmit inèdit des del 2023, l'últim cop que un govern català va aconseguir aprovar els comptes. El president de la Generalitat s'ha compromès a executar cada euro del pressupost.
2: Amb aquest acord, Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís, no? I el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar-lo, executar cada euro i executar cada política, no?
1: Una estabilitat que, segons Esquerra, només depèn del govern català. Esther Capella és la portaveu parlamentària d'Esquerra.
3: Continuarem condicionant les decisions perquè Catalunya guanyi recursos, més competències, més capacitat de decidir, més sobirania. Ara la pilota està a la seva teulada, a la teulada del govern.
1: Des de l'oposició, el diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat l'executiu de governar sense rumb i

0: sense sobirania.
1: Sense control dels nostres recursos, diputats del Partit Socialista a Catalunya, no hi ha autogovern efectiu.
0: El PP català veu el PSC atrapat pels seus socis i vaticina que Illa acabarà com Artur Mas.
2: Més coses. El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que, a partir de diumenge, no és una broma, pujaran les temperatures.
0: Sí, es preveu un episodi de calor forta que es notarà especialment a l'interior de Catalunya. Tot això després que deixem un mes de juny que s'ha comportat climàticament com un mes de juliol. L'augment de la temperatura impacta també en el risc de mortalitat, especialment de les persones amb patologies prèvies.
3: El golpe del calor en sí es una urgencia, pero no solo se trata de lo que es el impacto directo, sino fundamentalmente en aquellos pacientes más vulnerables y que, por ende, pues el calor puede descompensar sus cuadros clínicos que habitualmente están controlados.
0: Paraules del pediatre Cristian Garriga en declaracions a la brúixola.
2: I pel que fa al trànsit, jornada molt complicada a la P7.
0: Sí, s'han produït fins a 4 accidents amb la implicació de camions. El més greu ha tingut lloc a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat, on ha mort un jove de 17 anys atropellat.
2: I a partir d'avui, el Tour de França aterra a Barcelona, molta expectació mediàtica, però també amb dificultats per a la mobilitat durant els propers 5 dies a una 60 de municipis.
0: Avui, la presentació dels equips entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família obliga a tallar l'avinguda de Gaudí i diversos carrers de l'entorn fins a les 8 del vespre, amb reobertura progressiva a partir de 9:45 de la nit. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic.
2: I també aquest vespre, a partir de les 8, als jardins del Palau Robert acullen el concert d'Europa FM en el marc del Clotilde Fest.
0: I actuaran Banda Neon, Siderland i DJ Bulma Beat. És la tercera jornada d'aquest certamen de música que vol fomentar els grups emergents de casa nostra.
2: Els esports amb el Víctor i Llucia. Víctor, bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi.
2: La selecció espanyola es juga l'accés als vuitens de final del Mundial aquesta nit a l'estadi de Los Ángeles.
4: Sí, arriba l'hora de la veritat. Després d'una primera fase on els de Luis de la Fuente han deixat molts dubtes, tot i les dues victòries contra l'Aràbia Saudita i l'Uruguai, aquest ja és el moment clau de la Copa del Món. Espanya no guanya una eliminatòria des de fa 16 anys al Mundial de Sud-àfrica i avui a les 9 de la nit s'enfrontarà Àustria, que va ser segona en el grup de l'Argentina. D'altra banda, Anglaterra, Bèlgica i els Estats Units van segellar ahir el seu accés a la propera ronda.
2: I tanquem els titulars amb la previsió del temps. Juan Carlos Piña, bona tarda.
5: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya temps estable en general, excepte el vessant nord del Pirineu, on tenim alguns núvols baixos que podrien deixar alguna precipitació dèbil i dispersa. Les temperatures diurnes avui baixen al Pirineu, pugen a Girona i es mantenen amb pocs canvis a la resta. Màximes de 37 graus a Girona i Lleida, 35 a Tarragona, 31 a Barcelona. La EMET ha activat avisos per calor al litoral de Tarragona, província de Girona i de pressió de Lleida. Demà divendres tornarem a tenir temps estable, encara que durant la tarda al Pirineu creixeran núvols d'evolució sense descartar alguna precipitació dèbil i aïllada de poca rellevància. Així mateix, les temperatures es mantindran sense canvis o pujaran lleugerament. Arribarem a màximes de 37 graus a Girona i Lleida, 33 a Tarragona, 31 a Barcelona. És una informació d'EMET.
2: Gràcies, Juan Carlos. 3:45 i gairebé 6 minuts de la tarda. Ivan Gustem al control tècnic.

0: Ho dèiem en portada, Catalunya ha trencat per primera vegada a la història la barrera dels 4 milions de treballadors. Durant el mes de juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu, la xifra d'afiliats a la Seguretat Social ha arribat als 4 milions 8 mil, un nou rècord històric. En paral·lel, però, l'atur continua a mínims des del 2008, tot i que mostra, com dèiem, símptomes de cert alentiment, un fet que preocupa tant els representants d'empresaris com dels treballadors. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi.
0: Quins detalls més podem extreure de les dades publicades aquest matí per l'Institut Nacional d'Estadística?
1: Doncs pel que fa a l'apartat de l'ocupació respecte al maig, el mercat laboral català ha sumat més de 37.000 treballadors i en comparació amb fa un any hi ha 102.000 persones més en feina. Les dades detallen en quins sectors s'han concentrat els nous llocs de treball aquest mes de juny i destaquen el comerç, però sobretot l'hostaleria, com els principals motors de la creació d'ocupació coincidint amb l'inici de la temporada turística d'estiu. En paral·lel, l'atur continua en mínims des del 2008, és a dir, de fa 18 anys. Al juny hi havia 307.000 persones a les llistes dels serveis d'ocupació, 458 menys que al maig i gairebé 8.000 menys que fa un any. Ara bé, aquestes

0: variacions són mínimes i alerten d'una cronificació de la bossa d'aturats. I això és el que més preocupa tant el secretari general de la Patronal de Petites i Mitjanes Empreses Catalanes, Josep Ginesta, com el responsable de Mercat de Treball de Comissions Obreres, Albert Ferrer.
1: No podem perdre el tren del creixement per

0: sud, allò amb lupa, per entendre'ns, veurem que pràcticament la meitat de les persones que es troben registrades a l'atur són persones en situació d'atur de llarga o molt llarga dura.
1: I és cert que l'atur cau en totes les demarcacions i sectors econòmics, però, de nou, preocupa l'atur entre els menors de 25 anys i els aturats de llarga durada majors de 45, és a dir, que porten més d'un any sense feina.
2: Encara és d'hora per calcular quin impacte tindrà la regularització de migrants al mercat laboral. Previsiblement farà créixer tant el nombre d'ocupats com de demandants de feina, però encara es desconeix en quines proporcions. Sigui com sigui, des de Comissions demanen un finançament adequat al Servei d'Ocupació de Catalunya per atendre, Ricard, les persones que s'han acollit a aquest procés.
1: Sí, el SOC suma un nou repte, ja que haurà de seguir treballant per trobar feina als 307.000 aturats que hi ha avui en dia a Catalunya. Doncs en aquest context, el secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha avançat que preparen grans plans de contractació per a aquells sectors econòmics que necessitin sumar de cop molts treballadors.
3: Que si una persona, una empresa, perdó, o un conjunt d'empreses, gremis, unions d'empresaris, ens diuen, necessitem X número de perfils, dins 100 els que siguin, nosaltres podríem estructurar una oferta formativa que ajudés a que persones aturades poguessin trobar feina en aquestes empreses.
1: I segurament es reforçarà el teixit industrial català, ja que fa pocs dies el govern va presentar el seu full de ruta per transformar la indústria catalana amb una inversió de 5.000 milions d'euros. Segons apunten fonts coneixedores, l'objectiu és transitar d'un model econòmic basat en el sector serveis cap a l'enfortiment de la indústria catalana, que necessita mà d'obra i una millora urgent de les connexions ferroviàries per transportar mercaderies.
2: I Càritas alerta que més de la meitat de les famílies que atén no té un habitatge digne i també que prop de la meitat es troben, Anna, en situació administrativa irregular.
4: Sí, són les dades de la memòria de 2025 que s'ha presentat avui a Tarragona. Durant tot l'any passat, les 10 diòcesis de Càritas a Catalunya van acompanyar prop de 200.000 persones i 86.000 llars. L'entitat alerta que hi ha una pobresa enquistada que s'agreuja encara més a parer seu per la manca de polítiques d'habitatge i per les dificultats per trobar feina que es troben molts d'aquests ciutadans. El president de Càritas, Salvador Busquets, alerta de la precarietat laboral.
5: 4 de cada 5 persones ateses a les 10 Càritas amb seu a Catalunya busca feina i o no la té, no la troba, o té una feina precària, o té una feina que no li dona dret a beneficiar-se dels drets socials que tots tenim, perquè és no és contracte.
4: Busquets també ha posat el focus en les famílies amb infants i adolescents, que representen el 52% de les llars ateses per l'entitat. Per això considera que la protecció cap a la infància encara és insuficient.
2: En plana política us destaquem que Salvador Illa ja té sota el braç els primers pressupostos de la legislatura i probablement els últims pel cicle electoral que s'obrirà ja a partir de l'any vinent. El govern ha tirat endavant els comptes amb el suport d'Esquerra i dels Comuns, tot advertint que no són un xec en blanc. Marxem al Parlament de Catalunya, allà ens hi espera el Marcos Díaz. Marcos, bona tarda.
6: Bona tarda, Gavi. Els pressupostos contemplen una despesa de gairebé 50.000 milions d'euros, un 23% més que els de fa 3 anys, els darrers que van aprovar-se. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que el gruix de les inversions aniran a parar a polítiques socials.
7: De cada 4 euros, 3, és a dir, el 75% del pressupost, va reforçar el nostre estat del benestar. I en aquest sentit, 14.000 milions d'euros per salut, 8.300 milions d'euros per educació, 4.200 milions d'euros per polítiques socials.
6: Els socis treuen a pit de les contrapartides com la línia orbital ferroviària o l'enfortiment de l'Agència Tributària de Catalunya, en el cas d'Esquerra, o l'increment de despesa per habitatge aconseguit pels comuns. En tot cas, però, avisen que no tenen intenció d'afluixar. Són la republicana Esther Capella i Jéssica Albiach dels comuns.
8: Avui també comença una nova etapa pel govern. El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions, ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords, ja no hi haurà excuses per no liderar.
9: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics. I quan parlo de serveis públics, estic parlant de tots, evidentment, però me vull centrar en dos. Educació, necessitem un debat de país per veure com solucionem el problema que tenim en educació, i també de salut, amb el drama de les llistes d'espera.
6: Des de l'executiu agraeixen el suport i conclouen que aquest pressupost és una declaració de confiança en Catalunya.
2: Ben al contrari és el que opina

0: La resta de grups, l'oposició, Marcos, creu que els comptes no responen a les necessitats de Catalunya.
1: Sí, Junts per Catalunya acusa el govern de no tenir projectes, sinó que només volen preservar la cadira. El diputat Antoni Castellà conclou que el PSC governa amb prepotència sense atendre les demandes del carrer.
2: Segueixo veient arrogància i triomfalisme, consellera. No són uns bons pressupostos. Perquè vostès tenen el rècord de protestes al carrer. O què passa? Que els mestres no se n'enteren? Que els metges no saben de què van, que els bombers, que els policies, que viuen una altra realitat. Em sembla que vostès viuen una altra realitat.
1: Els juntaires també es denuncien el dèficit i la pressió fiscal que pateix Catalunya. El Partit Popular també demana una rebaixa d'impostos, reduir la burocràcia i afavorir els autònoms. El PP considera que aquest pressupost liquida la classe mitjana i adverteix Salvador Illa que podria acabar a la paperera de la història.
3: Cada dia se li posa més cara d'Artur Mas. No perquè pensin igual, potser sí, sinó perquè tots dos acaben representant el mateix. Un president atrapat pels seus socis, incapaç de liderar un projecte propi i disposat a sacrificar l'interès general per mantenir-se una mica més al poder. Ja sap on va acabar Artur Mas.
1: Aliança Catalana s'expressa en termes similars a Junts i PP, mentre que la CUP lamenta que aquest pressupost genera frustració entre la ciutadania i això beneficia, diuen, l'extrema dreta.
0: El que hauria de ser una excepció s'està convertint aquest estiu en la tònica general. Amb prou feina sortim d'un pic o d'una onada de calor que ja ens trobem immersos en una altra. I aquest cap de setmana tornarem a notar com els termòmetres repunten fins a arribar al punt àlgid a principis de la setmana vinent. Amb l'augment de les temperatures pren especial importància la prevenció i la consciència per evitar els cops de calor que augmenten el risc de mortalitat a l'estiu. Montse Valls, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Sí, i és que si a l'hivern les urgències dels centres mèdics s'omplen de casos de grip i similars, ara a l'estiu el pic assistencial ve causat pels cops de calor. Amb aquestes temperatures tan altes, tothom és susceptible de patir-ne un, però s'ha de parar especial atenció als col·lectius vulnerables, com poden ser les persones grans, els nadons i els infants, les dones embarassades i les de partir de 65 anys i persones amb patologies prèvies. El factor en comú que fa que aquests grups siguin més sensibles a la calor és la major dificultat a poder regular la seva temperatura. Ho ha explicat a la brúixola d'Onda Cero el pediatre Cristian Garriga.
5: El golpe del calor en sí es una urgencia o puede llegar a ser una urgencia importante o vital, pero no solo se trata de lo que es el impacto directo en este tipo de situaciones, sino fundamentalmente en aquellos pacientes más vulnerables y que pueden tener ya enfermedades previas, fundamentalmente crónicas o que están polimedicados y que, por ende, pues el calor puede descompensar sus cuadros clínicos que habitualmente están controlados.
4: Garriga demana molta precaució i reclama més mesures per conscienciar, sobretot centrant-se en aquests col·lectius més vulnerables.
0: Aquestes últimes setmanes s'han registrat també talls de llum en diversos punts de Catalunya, especialment a Barcelona i a la seva àrea metropolitana. Les causes d'aquests talls són l'augment de la demanda d'electricitat i les altes temperatures d'aquests dies. Això ho ha explicat Roberto Villafàfila, investigador del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Condicionaments de l'UPC, en una entrevista a La Ciutat. Ho ha recollit l'Eudald Sanz.
6: Aquestes últimes setmanes s'han detectat diversos talls de subministrament elèctric a Barcelona i a municipis de l'àrea metropolitana. La raó, segons ha explicat a La Ciutat Roberto Villafàfila, investigador del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Condicionaments de l'UPC, es troba en l'augment de la demanda per l'ús d'aires condicionats i ventiladors, que l'àrea metropolitana de Barcelona ha crescut més d'un 8,4%, segons Barcelona Energia. L'increment de les temperatures fa que la xarxa sobreescalfi més, un problema en entorns urbans perquè la xarxa pot trigar més a refredar-se.
7: Estem en l'entorn urbà. En l'entorn urbà tenim l'efecte ja de calor, ¿vale? Fruit de l'escalfament global i dels materials que es fan servir a la ciutat, que el que fa és que impedeix que aquestes infraestructures es refredin com es feia tradicionalment.
6: Villafàfila assegura que els talls en el subministrament poden ser habituals a les zones on la infraestructura no pugui suportar l'augment de la demanda, però que en cap cas suposaria una apagada general de la xarxa elèctrica.
0: Doncs també hem tingut un matí complicat, ho explicàvem, ho hem explicat al llarg d'aquesta jornada, a la P7, per múltiples accidents i amb la implicació de diversos camions. Un d'ells encara manté tallat un carril de l'autopista en sentit sud a la Pobla de Montornès, a Tarragona. El més greu, però, s'ha produït a Castellví de Rosana, al Baix Llobregat, on aquesta matinada ha mort una jove de 17 anys atropellada per un camió. Ja són 71 les víctimes mortals a les carreteres en el que portem d'any, de les quals el 42% són motoristes.
8: Per causes que encara s'estan investigant, una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i, posteriorment, un camió ha atropellat mortalment la passatgera del vehicle de dues rodes. A conseqüència del sinistre, ha mort la menor de 17 anys, veïna de Gelida. El conductor de la moto ha resultat ferit i ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.
0: Però avui l'autopista P7 ha estat l'escenari també de tres accidents més amb la implicació de vehicles pesants.
8: En el primer, el més aparatós, un camió, que era d'Estrella d'Am, ha volcat a l'altura de la Pobla de Montornès, a Tarragona, i la càrrega d'ampolles de cervesa ha quedat escampada per la calçada, provocant el tall de la via durant bona part del matí. Ara mateix ja hi ha un carril obert en sentit sud i s'acumulen les retencions des de Santa Oliva. A més, el servei d'emergències ha atès dues persones ferides, una de les quals ha estat traslladada a un centre hospitalari. Pel que fa als altres dos accidents, una persona ha resultat ferida lleu després de la topada entre un camió i un autocar amb 28 passatgers a Maçanet de la Selva, on s'ha hagut de tallar un carril. A Martorell també hi ha un altre carril tallat per un accident entre dos camions amb pèrdua de càrrega.
0: I en relació amb l'accident d'autobús de Lleida, d'ahir 9 persones continuen ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova. 4 ferits continuen a la unitat de cures intensives, 2 d'ells han estat crítics i 2 més estables dins la gravetat.
8: Els altres 5 ferits estan ingressats a planta en situació estable. En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària d'acord amb l'últim balanç de salut ahir al vespre. Mentrestant, la Guàrdia Urbana de Lleida continua investigant les causes del sinistre. La conductora, que acabava de ser contractada, va donar negatiu en les proves i ara els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle.

0: En plana local, els 23 equips que participaran al Tour de França es presenten aquesta tarda en una desfilada a Barcelona. La gran protagonista serà la Sagrada Família, on el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, té promès un espectacle que escrigui, ha dit, una nova pàgina a la història del Tour. És una informació de Pere Parés.
1: El punt de partida de la desfilada serà el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau. D'allà baixarà en línia recta per l'Avinguda Gaudí i finalitzarà un escenari disposat davant la Sagrada Família. En total es preveu la participació d'uns 80.000 assistents. Però tot plegat implica restriccions de mobilitat. Per començar, per l'acte d'avui es realitzarà un perímetre d'1,5 km quadrats, on la mobilitat a motor estarà restringida. En l'etapa de dissabte, les restriccions seran més greus, amb diversos talls a la ciutat de Barcelona entre les 12 del migdia i 8:45 del vespre. El diumenge, en canvi, l'etapa entre Tarragona i Barcelona afectarà sobretot a la mobilitat del corredor litoral, i dins de Barcelona els talls seran menors i més circumscrits a Montjuïc, produint afectacions entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. En general, les zones més afectades seran els districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants.
0: Gràcies. I l'Audiència de Girona ha condemnat a 4 anys i 7 mesos de presó un jove que es feia passar per una noia de 22 anys a les xarxes socials per captar menors i obtenir-ne material pornogràfic.
2: Els fets es remunten al 2021, quan va enganyar un adolescent de 14 anys simulant una relació sentimental i va aconseguir que li enviés fotografies i vídeos de contingut sexual. Després va contactar amb dos amics de la víctima, també menors d'edat, per intentar obtenir imatges íntimes. Tot i que s'enfrontava a gairebé 20 anys de presó, el tribunal li ha aplicat una rebaixa en detectar problemes de salut mental. Per això haurà de seguir tractament psicològic i, com també, indemnitzar les víctimes amb 12.000 euros.
3: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
4: Contrata a Atresplayer por un mes y consigue ahora dos meses más gratis.
5: A partir de ahora la historia va a ser diferente.
6: ¡Sasca!
4: Disfruta de tres meses de Atresplayer Premium por solo 5,99 euros. Oferta válida hasta el 5 de julio.
7: ¿Ves las cosas de otra manera?
8: Y el 12 de julio, Agatha y Lola solo en Atresplayer.
0: Actualitat esportiva de la mà del Víctor Llucia. Comencem parlant, com no pot ser d'una altra manera, de la selecció espanyola, que busca guanyar una eliminatòria del Mundial 16 anys després.
9: Sí, és que ja són tres copes del món consecutives que acaben massa aviat per a la selecció espanyola. En l'edició d'enguany avui li arriba el moment de la veritat. Els partits a caixa o faixa en aquesta primera eliminatòria. Als 16ens de final, Espanya s'enfrontarà a una altra selecció europea, Àustria, que va acabar segona del seu grup per darrere de l'Argentina de Leo Messi. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente vol continuar veient un equip reconeixible sobre la gespa.
10: A nosotros la exigencia nos gusta muchísimo, pero si los primeros en exigir no somos nosotros. Lo que hemos visto desde la mejora, desde que llegamos aquí hasta el día de Uruguay, y lo que estoy viendo yo esta semana, es que el equipo ya empieza a reconocerse en muchos...

0: automatismos, muchas sensaciones que teníamos en el pasado. Y con lo que nos hemos ofrecido hasta ahora, también estaba muy contento.
1: Nico Williams es baixa per una lesió muscular que es va produir en el duel contra l'Uruguai, igual que Jeremy Pino. En canvi, Víctor Muñoz podria tenir els primers minuts en aquest Mundial. Les aspiracions de la selecció espanyola passen per la imaginació de Lamine Yamal, que, segons ha explicat De La Fuente, ja podria completar el partit sencer. El seleccionador austríac Ralf Rangnick opinava sobre el crack del Barça.
2: Sin duda, es uno de los jugadores que tenemos que darle poco espacio. Pocas oportunidades para regatear. Es uno de esos jugadores que todos los aficionados quieren ver. Da igual de qué país seas. Será nuestra tarea dejarlo aparecer lo menos posible.
1: Rangnick, per cert, va ser qui va recomanar Joan Laporta el fitxatge de Hansi Flick pel Barça. L'Espanya-Àustria, avui a les 9 de la nit a Los Angeles i en directe pel radioestadio d'aquesta casa d'Onda Cero a partir de les 8 del vespre. Ja de matinada, a la 1 hora catalana, Portugal i Croàcia es disputaran una plaça pels vuitens de final a Toronto. Després d'una primera fase decebedora per una de les favorites al títol, el seleccionador, el català Roberto Martínez, avisa que hauran de patir.
3: Estamos en un momento que realmente estamos preparados para sufrir. Creo que somos humildes para no considerarnos favoritos. Yo creo que solo favoritos son las naciones que ya han ganado un mundial, que hay un aspecto psicológico que te ayuda a poder pensar de esa manera. En nuestro punto de vista, muy humilde, pero con mucha confianza de hacer las cosas bien, de saber lo que queremos y estar todos preparados para ayudar en los momentos difíciles de un partido, porque sin duda mañana va a ser un partido muy difícil y que vamos a tener que sufrir.
1: I encara més de matinada, a partir de les 5, Suïssa-Algèria, el BC Place de Vancouver.
4: Tres seleccions ja estan a vuitens, Anglaterra, Bèlgica i els Estats Units.
1: Un doblet de Harry Kane a les acaballes del partit va possibilitar la remuntada anglesa i va evitar el ridícul contra la República Democràtica del Congo, ja a les primeres de canvi. I encara més, va haver de patir Bèlgica, que perdia 0-2 contra el Senegal i va acabar forçant la pròrroga per acabar guanyant a l'últim minut del temps extra amb una diana des del punt de penal de Tielemann, el porter del Madrid, Thibaut Courtois.
5: Cuando no ganas nada al final de temporada, nadie está contento. Estás un poco, no triste, pero bueno, al final un poco cabeza abajo. Pero bueno, es verdad que aquí hay un grupo joven, una mezcla con experiencia, con gente que quiere, que entrena bien, que se esfuerza por el equipo, que no hay malas caras. Y bueno, al final un mundial es lo más bonito que puedes jugar con tu país y obviamente ganar partidos como la de hoy pues te da mucha alegría.
1: I els Estats Units s'han desfet aquesta passada matinada de Bòsnia, tot i jugar mitja hora amb un futbolista amb menys. Dos enfrontaments més ja confirmats per aquests vuitens de final, el Bèlgica-Estats Units i el Mèxic-Anglaterra.
4: Més enllà del Mundial, l'Espanyol anuncia el primer fitxatge.
1: Es tracta d'Àlex Calatrava, perquè el conjunt blanquiblau ha pagat uns 5 milions d'euros al Castelló, on ha jugat les últimes dues temporades. L'atacant barceloní ve de marcar 15 gols i de repartir 8 assistències al passat curs a segona divisió. Per a Calatrava, jugar primera és un somni. Són les seves primeres declaracions al club.
6: Ara mateix és un somni, fet realitat. Estic en un moment de créixer, no solament personalment parlant, sinó també professionalment. Un somni fer realitat. Una mica tot, el projecte que tenien, els canvis que havien fet. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar i crec que amb tots els fets que s'han anat donant, crec que era un pas que tenia que donar i amb moltes ganes.
1: Calatrava ha signat un contracte per a les properes 5 temporades amb l'Espanyol fins al juny del 2031. I d'altra banda, una llegenda del futbol espanyol, Santi Cazorla, ha anunciat que penja les botes amb 41 anys i després de disputar l'última temporada primera amb el club de la seva vida, l'Oviedo.
4: A la plana poliesportiva, en bàsquet, adeus al Barça i al Joventut de Badalona.
1: El conjunt blaugrana, que continua amb la porta de sortida oberta, Nicola Provítola i Yusufa Fall també acaben contracte i jugaran lluny del Palau Blaugrana la propera temporada. El base argentí marxa després de 5 cursos i 5 títols al palmarès, mentre que el pivot senegalès ha vestit de culer els dos últims cursos. El club ja ha anunciat 6 sortides, a més de la de Jan Vesely, que va anunciar la seva retirada. I la penya ha comunicat que Guillem Vives tanca la seva segona etapa al club verd i negre, on ha disputat 236 partits oficial. El base barceloní ja ha signat amb el seu proper equip, que és el Casademont Saragossa, per a les dues properes temporades. I encara en bàsquet, un altre déu confirmat al Real Madrid. El club blanc ha comunicat la marxa de l'entrenador Sergio Scariolo després d'una temporada sense títols. El seu substitut serà l'ex del València, el barceloní Pedro Martínez.
4: Víctor i Llucià, gràcies.

0: Bona tarda.
1: A vosaltres, bona tarda.
0: L'última òpera de Giuseppe Verdi, Falstaff, torna al Gran Teatre del Liceu aquest mes de juliol.
2: Serà a partir del dia 9 i fins al 19 de juliol. Es tracta d'una versió produïda per Loren Pelli amb els barítons Luca Salsi i Ambrogio Maestri al capdavant, que s'alternaran en el paper protagonista. També hi haurà altres grans noms, com les sopranos Serena Sáenz i Carolina López. Amb aquesta òpera, Josep Pons s'acomiada després de 15 anys com a director musical del Liceu, passant a ser-ne director honorífic.
0: I el Vida Festival 2026 obre avui una nova edició amb concerts del Cala Norte, Ralfi Chu i Barry B.
2: La Masia d'en Cabanyes a Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del certamen que combina grans noms internacionals amb una forta presència catalana. Avui a la tarda arrencarà amb els concerts de Maig, Triquell i Maria Jaume. El festival s'allargarà fins diumenge i entre els noms més destacats d'aquests propers dies hi ha Guitarrica de la Fuente, Depresión Sonora i Amaya.
0: I aquest vespre, a partir de les 8, els jardins del Palau Robert de Barcelona acullen el concert d'Europa FM en el marc del Clotilde Fest i actuaran Banda Neon, Siderland i DJ Bulma Beat. I ara vull estar amb tu, tu.
2: És la tercera jornada d'aquest certamen de música que vol ser una celebració especial fomentant el vincle amb el públic jove amb una aposta clara per a artistes emergents i nous sons electrònics i pop. El coordinador d'Europa FM a Catalunya, Lluís Soler, ha explicat a la Ciutat d'Onda Cero que l'edició del Clotilde d'enguany és especial per l'emissora per la celebració dels seus 30 anys.
3: És aquesta experiència de viure un concert ben acompanyat, quan ets jove i que t'ho passes tan bé i és fantàstic.
2: El Clotilde Fest enguany arriba a la seva 8a edició i està impulsat per la Direcció General de Difusió de la Generalitat conjuntament amb l'Agència Catalana de la Joventut Carnet Jove.
0: Doncs amb el Clotilde Fest arribem a les 3 de la tarda.

0: tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: ¿Qué? Vente a la Mutua.
0: Condiciones en Mutua.es.
2: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
3: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
4: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure. Porque cuando confías en Verisure, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
5: Verisure. Lo que ves de Mueve es solo la punta del iceberg. También estamos impulsando el hidrógeno verde, los biocombustibles y la carga eléctrica ultrarrápida. Energías más sostenibles que además contribuirán a la independencia energética de Europa. Lo que ves es solo una parte de lo que somos. Descúbrelo en mueveglobal.com. Mueve.
6: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta. Moments de ràdio a Onda Cero Tarragona.
7: Anem a parlar una soneta de cuina, anem a fer receptes amb el nostre chef de capçalera, amb el Pep Moreno, que avui s'ha posat molt dolç i ens vol parlar d'unes postres que històricament es feien pel voltant del 19 de març. La crema de Sant Josep, la crema catalana.
8: Jo crec que val la pena recuperar aquestes tradicions de que la crema catalana sigui en una època, ostres, molt xulo. De fet, un dia te desvetllaré de que hi haurà alguna sorpresa relacionada amb això a Salou, però no, encara no t'ho puc dir.
7: Punyatero, em poso el caramel a la boca i ara me'l treu.
8: T'ho puc dir a tu, però no t'entena.
7: Ja, vale, bueno, doncs ja està. Després ja ho explico jo als oients.
6: La ciutat, de dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
9: Del 2 al 5 de juliol, Lleida i 13 municipis de la demarcació acullen la 21a edició del Festival Internacional de Bandes de Música. Durant 4 dies, 11 formacions procedents de Bèlgica, França, Portugal, el País Valencià, Aragó i Catalunya oferiran concerts gratuïts en diferents escenaris, convertint el territori en un gran aparador de la música de banda. Entre les novetats d'enguany, el vespreig i les xarangues al Centre Històric de Lleida, el divendres 3 de juliol, de les 8 del vespre fins a la mitjanit a la plaça del Dipòsit. I ja escalfa motors el Festival Pau Patarres de Tàrrega, que celebra del 9 a l'11 de juliol, festival de referència de les Terres de Ponent, que torna a combinar concerts, espectacles de circ, activitats familiars amb el Pau Paquits, amb un mercat d'artesania i una àmplia oferta gastronòmica amb food trucks. Entre els caps de cartell, sopa de cabra, de tiets, la pegatina o els Amics de les Arts, una proposta multicultural pensada per a tots els públics. I també avancen els preparatius de la Transsegre de Balaguer, que tindrà lloc del 10 al 12 de juliol. La popular Festa de l'Aigua recupera enguany la doble baixada de barques casolanes pel riu Segre, amb recorreguts entre Camarasa, Sant Llorenç de Montgai, Gerb i Balaguer. Activitats festives, música i cultura popular per reconèixer les embarcacions més originals i les que completin el recorregut amb més rapidesa.
6: Apunta-t'ho a l'agenda. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Tarragona.
10: Quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
11: Pedro aún está procesando el dibujo que le ha hecho su hijo pequeño en el que salen juntos, agarrados de la mano. Aunque mirándolo bien, le ha dibujado encorvado, con cuatro pelos y un ojo más grande que el otro. Y se lo ha enseñado a toda la familia. Pero claro, ¿qué le va a decir a su hijo si ningún padre es imparcial? Pues que está perfecto. Pero tranquilo, porque para imparciales ya estamos nosotros. Escucha la realidad tal y como es en La Brújula, con Rafa Latorre. Todas las tardes, a partir de las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: Y claro, también puedes ponerte al día de todo lo que ocurre en el mundo y estar informado de la actualidad con Noticias Fin de Semana. Los sábados y los domingos, ponte al día con Juan Diego Guerrero. Noticias Fin de Semana, a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la web y app de Onda Cero, tu radio. Rodri está esperando con una caja de bombones a la chica con la que ha quedado esta tarde. Sí, ella le había dado una cita, pero es su nutricionista. A ver quién le quita ahora la ilusión al chaval. Si eres de los que solo escuchan lo que quieren, escucha Onda Cero. Lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
1: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
2: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco, seriosament plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, però podria ser també el dia de l'enfermetat de Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
1: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
3: Estats Units avui compensen,
2: Estats Units.
3: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
2: Ah, mira.
3: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
2: No és molt dels Estats Units, no?
3: No és dels Estats Units.
2: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola amb Lola Sorribas.
4: Moment d'obrir l'espai que cada setmana dediquem a la salut mental, aquí a La Brúixola, i avui posem el focus en la infància.
5: Per parlar d'un problema cada vegada més present, però que sovint costa d'identificar, l'ansietat infantil.
4: Però per aprendre, algú t'ha d'ensenyar...
1: La Brúixola, t'expliquem les claus de l'actualitat.
5: Imagino que és molt important crear un ambient d'harmonia a un espai tan important per un infant com és la llar.
6: Cierta estabilidad, cierta rutina es lo que más necesitan. Y luego, como técnica psicológica, es lo que se llamaría, por ejemplo, el entrenamiento de la autorregulación emocional. Que reconozcan emociones a través del juego, de la interacción o la tolerancia a la frustración.

0: luego el sistema de cuántos puntos haya y tal, ya es tema aparte, pero a mí me parece bien que haya ese sistema.
1: A mí me parece bien que hayan puntos porque parece que a veces regalan incluso el carnet y hay mucho macabra por la carretera, entonces sí que me parece bien que quiten puntos, penalicen en el caso de que no, que haya alguna infracción, porque mejora la seguridad vial.
2: Pues yo creo, yo pienso que si el miedo a perder los puntos funciona y hace que muera menos gente en la carretera y que tengamos menos accidentes, bienvenido sea. 20 años.
3: ¿Te das cuenta, Jaime, de que la mayoría de nuestros porfineros mencionan la velocidad como elemento clave? Si hiciéramos un Onda Retro con anuncios de coches de los 80 y 90, veríamos que prácticamente el 90% apela a la potencia y la velocidad. Y algo pasa aproximadamente desde primeros de los 2000, antes incluso de la entrada en vigor del carnet por puntos, en que la publicidad y las marcas giran su discurso. Ya no nos importa tanto que el coche corra. De hecho, es muy raro que te vendan la idea de que el coche corre muchísimo, tiene potencia. Nos venden otros valores. Entre otros, curiosamente, la seguridad.
2: Sobre todo la seguridad. Sí. Querido Mario, que tengas buena semana. Por cierto, en nada, en un ratito, sí. España, La Roja juega. Lo vas a ver.
3: Lo voy a ver. Espero, además, fresquito. Bueno. Hay también polémica con las pausas de hidratación.
2: Seguramente en la próxima semana hablaremos de eso, de la refrigeración, del aire acondicionado, de estar fresquitos.
4: Por fin. Dejas siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí, está escrita. Y es la siguiente.
5: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555
4: 5555. Hazte mutuera.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
7: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
8: Medishore. ¡Ay, mi madre el bicho! Toma Energisil Vigor. Energisil con zinc mantiene la testosterona. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
9: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
10: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
9: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
10: Quantes persones no venen a la teràpia dient... És que recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia... És que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. Que no sàpiga tota la veritat... Val. És que vol dir, la seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
9: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
11: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida ja, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida, al final, les coses tenen conseqüències...
9: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
12: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel

0: L'AP7 s'ha convertit en un vertader calvari per aquells que diàriament s'han de traslladar per anar a treballar. Parlem tant dels cotxes privats com dels transportistes. I el problema no el tenim només a les retencions, que també, sinó en els sinistres. Avui s'ha produït la 71a víctima mortal a les carreteres catalanes des que va començar l'any. La víctima és una jove motorista de 17 anys que ha estat atropellada per un camió després que la motocicleta caigués a la via. De fet, avui també s'han produït dos accidents més amb camions implicats. Després que ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, reflexionés que la gratuïtat dels peatges de la P7 fa 5 anys potser no va ser l'opció més encertada, avui a La Brúixola volem parlar amb els transportistes perquè ens expliquin com viuen ells la situació actual d'aquesta artèria viària i quines solucions s'haurien de posar sobre la taula per revertir el col·lapse i la sinistralitat, que s'han convertit en les emergències principals que calen abordar en aquesta via que travessa tot el litoral català.
1: La Brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: titulars d'aquest dijous, dia 2 de juny. Ferran Cuixart, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Rècord històric d'ocupació a Catalunya.
1: Ha superat per primera vegada els 4 milions d'afiliats.
2: Catalunya ja té 4 milions, més de 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. En concret, una xifra que és rècord a Catalunya i que és lideratge a tot l'estat espanyol. Generem més ocupació que en el lloc.
1: Paraules del conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, la clau ara és que aquesta xifra augmenti, tenint en compte les 257.000 persones que han participat en el procés de regularització extraordinari. Mentrestant, però, encara hi ha 300.000 persones aturades.
0: Dia inèdit des del 2023. Salvador Illa ha aconseguit aprovar els comptes.
3: Amb aquest acord, Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat, i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís. No? I el que toca fer ara, i el que ens comprometem a fer des del govern, és executar-lo, executar cada euro i executar cada política. No?
1: Des d'Esquerra Republicana alerten que aquesta estabilitat depèn, diuen, només del govern català, i els juntaires parlen d'executiu sense rumb. Escoltem Esther Capella dels Republicans i Antoni Castellà de Junts.
4: Continuarem condicionant les decisions perquè Catalunya guanyi recursos, més competències, més capacitat de decidir, més sobirania. Ara la pilota està a la seva teulada, a la teulada del govern.
5: Sense control dels nostres recursos, diputats del Partit Socialista de Catalunya, no hi ha autogovern efectiu.
1: Mentrestant, el PP català veu el PSC atrapat pels seus socis i vaticina que Illa acabarà diuant com Artur Mas.
0: El Tour de França ja ha aterrat a Barcelona amb la presentació dels equips.
1: Hi ha molta expectació mediàtica, però també amb dificultats per la mobilitat durant els propers 5 dies. Una seixantena de municipis es veuran afectats. Pel que fa a la capital catalana, Barcelona, les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar també el transport públic.
0: En cultura, a partir de les 8, els jardins del Palau Robert acullen el concert d'Europa FM en el marc del Clotilde Fest.
1: I actuaran banda Neon, Siderland i DJ Bulma Beat. És la tercera jornada d'aquest certamen de música que vol fomentar els grups emergents de casa nostra.
0: I avui tindrem només a Bruixella fins a les 8, perquè després ja saben que Espanya juga la eliminatòria. Parlarem també, abans d'acabar, sobre el llibre Huir de Eritrea, en què ja veuran que també farem alguna referència al Mundial, com probablement també farà ara el José Agustín.

0: Mohamed José, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Òbviament, perquè a partir de les 9 de la nit, al Radio Estadio, des de les 8, el partit del 700 de final entre Espanya i Àustria. Ja tenim alineació, repeteix.

0: Està previst que aquest diumenge pugin encara més les temperatures. Sembla que la calor no dona gaire treva. Volem saber què ens espera de cara al dia de demà. Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Demà divendres a Catalunya tindrem un dia d'ambient assolellat, encara que durant la tarda creixeran alguns núvols d'evolució a punts del Pirineu, sense descartar precipitacions dèbils i aïllades. Les temperatures pujaran lleugerament o es mantindran sense canvis. Arribarem a màximes de 37 graus a Girona i Lleida, 33 a Tarragona, 31 a Barcelona. Així mateix, la Met activarà avisos per calor a les províncies de Girona, Lleida i Tarragona. Per altra banda, bufarà vent moderat a fort a l'Empordà i meitat sud de Tarragona, sense descartar ratxes fortes de vent. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. Passen 6 minuts de les 7 de la tarda al control tècnic Ismael de la Parra. Catalunya ha trencat per primera vegada a la història la barrera dels 4 milions de treballadors.

0: el mes de juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu, la xifra d'afiliats a la Seguretat Social ha arribat als 4 milions 8.000, un nou rècord històric. En paral·lel, l'atur continua en mínims des de l'any 2008, tot i que mostra símptomes de cert alentiment, un fet que ha preocupat tant els representants d'empresaris com també els treballadors. Per saber quins detalls més podem extreure de les dades publicades aquest matí per l'Institut Nacional d'Estadística, saludem el Ricard Jiménez. Ricard, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Pel que fa a l'apartat de l'ocupació respecte al maig, el mercat laboral català ha sumat més de 37.000 treballadors i, en comparació amb fa un any, hi ha 102.000 persones més en feina. Les dades detallen en quins sectors s'han concentrat els nous llocs de treball aquest mes de juny i destaquen el comerç, però sobretot l'hostaleria, com els principals motors de la creació d'ocupació, coincidint amb l'inici de la temporada turística a l'estiu. En paral·lel, l'atur continua en mínims des del 2008, és a dir, de fa 18 anys. Al juny hi havia 307.000 persones a les llistes dels serveis d'ocupació, 458 menys que al maig i gairebé 8.000 menys que fa un any. Ara bé, aquestes variacions són mínimes i alerten d'una cronificació de la bossa d'aturats. I això és el que més preocupa tant el secretari general de la patronal de petites i mitjanes empreses catalanes, Josep Ginesta, com el responsable de mercat de treball de Comissions Obreres, Albert Ferrer.
2: No podem perdre el tren del creixement per créixer en quant a afiliació, sí, però alhora reduir l'altíssima taxa d'atur que tenim.
3: I si mirem les dades de l'atur allò amb lupa, per entendre'ns, veurem que pràcticament la meitat de les persones que es troben registrades a l'atur són persones en situació d'atur de llarga o molt llarga dura.
1: I és cert que l'atur cau a totes les demarcacions i sectors econòmics, però de nou preocupa l'atur entre els menors de 25 anys i els aturats de llarga durada majors de 45, és a dir, que porten més d'un any sense feina.
0: I amb tot, encara és d'hora per calcular quin impacte tindrà la regularització de migrants al mercat laboral. Previsiblement farà créixer tant el nombre d'ocupats com també de demandants de feina, però encara es desconeixen quines proporcions. Sigui com sigui, des de Comissions Obreres demanen un finançament adequat al Servei d'Ocupació de Catalunya per atendre, Ricard, les persones que s'han acollit a aquest procés.
1: Sí, el SOC suma un nou repte, ja que haurà de seguir treballant per trobar feina als 307.000 aturats que ja hi ha a Catalunya. Doncs en aquest context, el secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha avançat que preparen grans plans de contractació per a aquells sectors econòmics que necessitin sumar de cop molts treballadors.
4: Que si una persona, una empresa, perdó, o un conjunt d'empreses, gremis, unions empresaris, ens diuen, necessitem X número de perfils, dins 100 els que siguin, nosaltres podríem estructurar una oferta formativa que ajudés a que persones aturades poguessin trobar feina en aquestes empreses.
1: I segurament reforçarà el teixit industrial català, ja que fa pocs dies el govern va presentar el seu full de ruta per transformar la indústria catalana amb una inversió de 5.500 milions d'euros. Segons apunten fonts coneixedores, l'objectiu és transitar d'un model econòmic basat en el sector serveis cap a l'enfortiment de la indústria catalana, que necessita mà d'obra i una millora urgent de les connexions ferroviàries per transportar mercaderies.

0: Dies.
1: Gràcies, Ricard. I Càritas alerta que més de la meitat de les famílies que atén no té un habitatge digne i també que a prop de la meitat es troben en situació administrativa irregular. Ferran.
2: Sí, són dades de la memòria de 2025 que s'han presentat avui a Tarragona. Durant tot l'any passat, les 10 diòcesis de Càritas a Catalunya van acompanyar a prop de 200.000 persones i 86.000 llars. L'entitat alerta que hi ha una pobresa enquistada, diuen que s'agreuja encara més, a parer seu, per la manca de polítiques d'habitatge i per les dificultats per trobar feina amb què es topen molts d'aquests ciutadans. El president de Càritas, Salvador Busquets, alerta de la precarietat laboral.
3: 4 de cada 5 persones ateses a les 10 Càritas amb seu a Catalunya busca feina i o no la té, no la troba, o té una feina precària, o té una feina que no li dona dret a beneficiar-se dels drets socials que tots tenim, perquè és no és contracte.
2: Busquets també ha posat el focus en les famílies amb infants i adolescents, que representen el 52% de les llars ateses per l'entitat. Per això, diu, considera que la protecció cap a la infància és insuficient.
1: Salvador Illa ja té sota el braç els pressupostos de la Generalitat. Aquests són els primers comptes de la legislatura i molt probablement els últims per la dificultat d'arribar a una nova entesa en ple cicle electoral. Ja veurem què acaba passant d'aquí a l'any vinent. Avui el que sabem és que el govern ha tirat endavant els pressupostos amb els suports d'Esquerra i els comuns, tot advertint que no són un xec en blanc. Marcos Díaz, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Lola. Els pressupostos contemplen una despesa de gairebé 50.000 milions d'euros, un 23% més que els de fa 3 anys, els darrers que van aprovar-se. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que el gruix de les inversions aniran a parar a polítiques socials.
5: De cada 4 euros, 3, és a dir, el 75% del pressupost, va reforçar el nostre estat del benestar. I en aquest sentit, 14.000 milions d'euros per salut, 8.300 milions d'euros per educació, 4.200 milions d'euros per polítiques socials.
4: Els socis treuen a pit de les contrapartides com la línia orbital ferroviària o l'enfortiment de l'Agència Tributària de Catalunya, en el cas d'Esquerra, o l'increment de despesa per habitatge aconseguit pels comuns. En tot cas, però, avisen que no tenen intenció d'afluixar. Són la republicana Esther Capella i Jéssica Albiach dels comuns.
6: Avui també comença una nova etapa pel govern. El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions, ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords, ja no hi haurà excuses per no liderar.
7: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden 3 temes: habitatge, rodalies i serveis públics. I quan parlo de serveis públics, estic parlant de tots, evidentment, però me vull centrar en 2. Educació, necessitem un debat de país per veure com solucionem el problema que tenim en educació, i també de salut, amb el drama de les llistes d'espera.
4: Des de l'executiu agraeixen el suport i conclouen que aquest pressupost és una declaració de confiança en Catalunya.
1: Ben al contrari és el que opinen la resta de grups. L'oposició creu que els comptes no responen, Marcos, a les necessitats de Catalunya.
4: Sí, Junts per Catalunya acusa el govern de no tenir projecte, sinó que només volen preservar la cadira. El diputat Antoni Castellà conclou que el PSC governa amb prepotència sense atendre les demandes del carrer.
8: Segueixo veient arrogància i triomfalisme, consellera. No són uns bons pressupostos, perquè vostès tenen el rècord de protestes al carrer. O què passa? Que els mestres no se n'enteren, que els metges no saben de què van, que els bombers, que els policies, que viuen una altra realitat. Em sembla que vostès viuen una altra realitat.
4: Els juntaires, a més, denuncien el dèficit i la pressió fiscal que pateix Catalunya. El Partit Popular també demana una rebaixa d'impostos, reduir la burocràcia i afavorir els autònoms. El PP considera que aquest pressupost liquida la classe mitjana i adverteix Salvador Illa que podria acabar a la paperera de la història.
9: Cada dia se li posa més cara d'Artur Mas. No perquè pensin igual, potser sí, sinó perquè tots dos acaben representant el mateix. Un president atrapat pels seus socis, incapaç de liderar un projecte propi i disposat a sacrificar l'interès general per mantenir-se una mica més al poder. Ja sap on va acabar Artur Mas.
4: Vox i Aliança s'expressen en termes similars a Junts i PP, mentre que la CUP lamenta que aquest pressupost generi frustració entre la ciutadania i això beneficia, diuen, l'extrema dreta.
10: ¿Qué? Me traigo a mi hijo y cada vez nos subes más.

0: bajas el precio del seguro.
1: Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua.
2: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
0: ¿Qué? Vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: Contrata a Atresplayer por un mes y consigue ahora 2 meses más gratis.
4: A partir de ahora la historia va a ser diferente.
5: ¡Sasca!
3: Disfruta de 3 meses de Atresplayer Premium por solo 5,99 euros. Oferta válida hasta el 5 de julio.
6: ¿Ves las cosas de otra manera?
7: Y el 12 de julio, Agatha y Lola solo en Atresplayer.
8: Set i 16, ara a la brúixola volem posar el focus a l'AP7. Avui ha estat l'escenari de 3 accidents amb la implicació de diversos camions. El més greu, però, s'ha produït a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat, on la passada matinada ha mort una jove de 17 anys atropellada per un camió. Amb aquestes ja són 71 les víctimes mortals a les carreteres en el que portem d'any, de les quals el 42% són motoristes.
9: Per causes que encara s'estan investigant, una motocicleta amb 2 ocupants ha patit una caiguda a la via i, posteriorment, un camió ha atropellat mortalment la passatgera del vehicle de 2 rodes. A conseqüència del sinistre, ha mort la menor de 17 anys, veïna de Gelida. El conductor de la moto ha resultat ferit i ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. Però avui a l'autopista AP7 ha estat l'escenari també de 3 accidents més, amb la implicació de vehicles pesants. En el primer, el més aparatós, un camió que era d'Estrella Damm, ha bolcat a l'altura de la Pobla de Montornès a Tarragona i la càrrega d'ampolles de cervesa ha quedat escampada per la calçada, provocant així el tall de la via durant bona part del matí. El servei d'emergències ha atès 2 persones ferides, una de les quals ha estat traslladada en un centre hospitalari. Pel que fa als altres 2 accidents, una persona ha resultat ferida lleu després de la topada entre un camió i un autocar amb 28 passatgers a Maçanet de la Selva, on s'ha pogut tallar un carril. A Martorell també hi ha un altre carril tallat per un accident entre 2 camions amb pèrdua de càrrega.
8: Perquè se'n facin una idea, per l'AP7 passa el doble de trànsit que per l'A2 i 4 vegades més que per la C32. I pel que fa a la sinistralitat, els incidents amb camions implicats són els més greus. Avui se n'han produït 3 d'aquesta índole. De fet, des que es va tancar l'últim peatge, ara fa 5 anys, el trànsit de vehicles pesants ha augmentat un 40%. Ara a la brúixola volem abordar aquesta qüestió amb Carles Folqui, és el secretari general de l'Associació General d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya. Senyor Folqui, què tal? Bona tarda.
10: Hola, molt bona tarda.
8: A veure, com viuen primer de tot diàriament els transportistes els seus viatges per l'AP7? No sé si ells tenen percepció de seguretat.
10: Doncs no, evidentment, no tenen percepció de seguretat. Treballar a l'AP7, que és el nostre espai natural de treball i fa feina, és ben complicat, de vegades pels talls que es produeixen per manifestacions i diàriament doncs, per les retencions que es produeixen moltes vegades i malauradament per accidents on ens veiem nosaltres mateixos implicats. Evidentment aquesta via és una via cabdal per nosaltres, per al transport de mercaderies, és per on passen el 60% de les exportacions d'Espanya a la resta de la Unió Europea i per això per nosaltres és cabdal el bon funcionament d'aquesta via, que ara mateix és obvi que no s'està produint.
8: Des de la gratuïtat, entenc que, ho dèiem a l'inici, s'ha augmentat bastant aquesta afluència de transportistes.
10: Bueno, aquesta dada és relativa, perquè aquest increment que s'ha produït del sector del transport de mercaderies en quant a la circulació per l'AP7 és un increment que s'ha derivat de l'increment de l'activitat comercial i econòmica del conjunt del nostre país. Hem de tenir present que nosaltres estem obligats a circular per l'AP7, els camions pesants, des de l'any 2018, que tenim la prohibició per circular per la Nacional 240 i 340 justament per qüestions i per motius de seguretat. I se'ns va derivar justament a l'AP7 perquè era una via que, en principi, és una via molt més segura i és una via on no s'ha de produir un nombre molt més petit d'accidents. Quin és el problema? Que des que es va produir l'alliberament dels peatges hi ha hagut un increment exponencial de vehicles privats que hi circulen per l'AP7. Llavors tenim una infraestructura que està molt superada en les seves capacitats, tant pels vehicles passats com pels vehicles particulars, però hem de tenir sempre molt present que aquesta infraestructura, quan es va construir en el seu moment, es va considerar una via d'alta capacitat europea i la seva finalitat principal era justament facilitar aquesta circulació de mercaderies des d'Espanya fins a

0: fins a la resta de la Unió Europea.
1: De fet, ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, assumia que potser no va ser massa bona idea posar fi als peatges. A vostè quina opinió li mereix?
0: A veure, el concepte general de treure els peatges, doncs, nosaltres en el seu moment ho vàrem defensar, creiem que era una opció raonable per, doncs, per reduir costos de l'activitat del sector del transport de mercaderies per carretera, i també era una opció òptima pel vehicle privat, però entenem que la gestió que s'està fent d'aquesta operativa no està sent la més adient. No està sent la més adient per una manca d'inversions importantíssima en l'AP7, que s'està deteriorant d'una manera molt accelerada, però a més hi ha una manca d'infraestructures complementàries a aquesta via, a l'AP7, que està obligant tant a particulars com a transportistes a acabar d'agafar aquesta via, que és una via que, com estem dient, està molt superada en les seves capacitats. L'alliberament dels peatges de l'AP7, si no va acompanyada d'inversions, no només en el manteniment d'aquesta infraestructura, sinó en la creació de vies alternatives, produirà com a resultat la situació que estem vivint en aquest moment.
1: I davant d'aquesta situació sorgeixen, evidentment, doncs, propostes per intentar que es pugui solucionar d'alguna manera aquesta situació. Una d'elles venia de la mà de la líder dels comuns, Jéssica Albià, que plantejava que els vehicles de més de 7.500 quilos circulessin només pel carril dret i que es prohibís fer avançaments als camions. Quina valoració en fan vostès?
0: Miri, en aquesta qüestió venim treballant des de fa molts anys amb la Generalitat de Catalunya, amb el Servei Català de Trànsit. I aquestes limitacions a la circulació dels vehicles pesats ja es venen produint de manera sistemàtica. En uns acords que hem arribat a administració amb el sector, vàrem establir que era adient, en determinades circumstàncies, doncs, que no es pogués produir aquest avançament dels vehicles pesats, o que haguessin de circular tots per la dreta, o fins i tot limitar la velocitat dels vehicles pesats. Però entenem que les mesures que ja hem pres són les mesures màximes que podem assolir com a sector. Hi ha més limitacions al vehicle pesat, creiem que ja no és la solució. El que hem d'explorar són altres vies, i a lo millor sí que és convenient fer una limitació de velocitat general, no només pel vehicle passat, sinó també pel vehicle particular i vehicle privat. Hem de ser molt curosos en criminalitzar el sector de transport de mercaderies per carretera. Estem dient que aquesta via és cabdal per nosaltres perquè no tenim més alternatives, tenim que passar per aquí sí o sí. Hem de garantir que del teixit productiu espanyol es puguin fer les exportacions en unes condicions dignes, i el que aquí cal és, per part de les administracions, inversions en infraestructures d'una manera urgent. I aquells peatges que poden alleujar-hi i que encara estan vigents, com a la C32, doncs en el seu cas, i així ho han reclamat a les administracions, s'haurien d'aixecar en determinades circumstàncies justament per alleujar-hi el trànsit a la P7.
1: De fet, clar, parlava ara que no és tant la solució, no és tant limitació cap als vehicles pesats, creu vostè, sinó millorar o afrontar les infraestructures des d'un altre punt de vista. No sé si creu que una d'aquestes solucions passa per la B40.
0: Sí, sí, seria una opció absolutament viable. El que hem de tindre present és que des del moment que s'han aixecat els peatges no s'han fet infraestructures importants, que això és un dèficit que ja portàvem des de molts anys enrere, i que és imprescindible que això es prengui com una qüestió d'estat i que les administracions implicades, tant la Generalitat com l'administració central de l'Estat, prenguin mesures i es prenguin seriosament aquesta situació, perquè està en risc la vida no només dels particulars, sinó també dels nostres professionals, dels transportistes de mercaderies. I nosaltres ja patim moltíssimes pèrdues, tant de temps personal com de pèrdues econòmiques, per aquesta mala gestió de les infraestructures que ara mateix tenim al nostre país. Llavors, qualsevol via alternativa que es pugui construir o es pugui fer servir per alleugerir la circulació, doncs endavant, ho hem de fer entre tots. Però això ha de ser una qüestió d'estat. S'ha d'aprendre l'administració aquesta qüestió com una qüestió capital.
1: Clar, per tant, precisament no depèn només de la Generalitat, sinó que les infraestructures carreteres en bona part depenen de l'Estat. No sé si mantenen conversa, ja sigui amb el ministre de Transports, Òscar Puente, o també aquí amb el Departament de Territori, per abordar aquesta qüestió, si ja estan posats ara mateix.
0: Sí, sí, la interlocució tant amb el Ministeri de Transports com amb la Generalitat de Catalunya i el Servei Català de Trànsit és constant.

0: Tant i permanent, en aquest sentit sí que bueno, estem satisfets perquè hi ha una molt bona interlocució. El que mai acaben d'arribar són les solucions, perquè les solucions fins ara han passat per justament fer limitacions pel transport de mercaderies per carretera i és evident, veient els resultats, que no està sent la solució adient i estem deixant de banda la que és la solució de veritat, que és fer servir les infraestructures que ja tenim, com bé deia abans, la C32, que encara té peatges i que podria alleugerir molt el trànsit a l'AP7, però també fer aquestes infraestructures. I s'està treballant a l'AP7 en el desdoblament, en l'ampliació del tercer carril i de més, però els temps de l'administració actualment són tan lents que aquesta solució mai arriba i ens fan arribar o ens fan treballar en períodes o en terminis molt llargs. Tenim també la inversió en el corredor mediterrani, que ha de fer servir infraestructura del ferrocarril justament per moure mercaderies, però aquesta és una altra inversió que s'està fent molt a poc. Llavors, no assenyalem el sector del transport de mercaderies per carretera, veiem quines infraestructures tenim i aquelles que estan en procés de licitació o de construcció, doncs, donem-li més intensitat a aquest procés, perquè si no, no trobarem mai la solució.
1: Carles Folch, secretari general de l'Associació General d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, gràcies per atendre'ns aquesta tarda a la brúixola. Que vagi bé.
0: Molt bé, moltes gràcies, un plaer i molt agraït pel vostre interès pel sector.
2: La brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
3: Ángela es directora de operaciones en Panaderías Centeno. Ella hace que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Alberto, su jefe, quiere dejar la empresa para hacer otras cosas. Con sus compañeros están pensando en comprar la empresa. Es un momento clave para ella y sabe perfectamente qué va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
1: Fa una hora, Barcelona acull la festa de presentació dels equips del Tour de França, que sortirà dissabte des de la capital catalana. Avui, ara mateix, el focus està entre el recinte modernista de Sant Pau, l'Avinguda Gaudí i la Sagrada Família, i ja podem anar a aquesta hora cap allà, perquè hi tenim la nostra companya Anna Utiel. Anna, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Lola. Doncs mira, jo sóc aquí als peus de la Sagrada Família. He triat aquest punt per veure com arriben els ciclistes de tots aquests equips que participen en el Tour de França, arriben des del recinte modernista de Sant Pau, fent aquest recorregut per l'Avinguda Gaudí, i després pugen aquí a l'escenari. Per exemple, ara fa uns instants hi ha hagut una ovació perquè ha aparegut a l'escenari Egan Bernal, que és colombià, i com sabeu, aquí té molts seguidors, també doncs, dels més esperats, a Pogacar, per exemple, és un dels més reclamats i un dels que està a la llista de preferits. Però vaja, la qüestió és que això avui és un esdeveniment social, no només esportiu. Hi ha moltíssima gent, encara no tenim la xifra de la Guàrdia Urbana, però sabem que hi ha milers de persones, tant al recinte modernista de Sant Pau com aquí a la Sagrada Família i al llarg de tota l'Avinguda Gaudí, i hem detectat que hi ha molta gent vinguda de fora, que en molts casos ha vingut expressament a Barcelona per viure aquesta presentació i sobretot el Depart Tour, que serà dissabte.
5: Soy de Brasil.
1: Aquest és l'ambient que ens comentes.
4: Que sentiríem un dels talls de veu de persones que han vingut de fora, que teníem preparat. No sé si el podem sentir.
5: Soy de Brasil y hoy he venido aquí. Creo que Vingegaard va a ganar este Tour de France o Remco.
6: Yo vivo aquí, pero mi padre ha venido de Inglaterra para ver el Tour. Es nuestra cosa y también somos ciclistas, así que nos gustamos salir.
7: Cuando yo la veía en mi época a blanco y negro, en mi televisión y todo, y estar aquí presente es espectacular, la verdad. Me puse mi camiseta de Colombia, representando a mi país.
4: Doncs això, gent vinguda de tot arreu. També hem parlat amb una parella d'australians que han vingut especialment de Melbourne per celebrar també l'aniversari d'una d'elles. No hem posat el tall perquè era en anglès i així no ens haguéssim entès tan bé. També molta gent local, lògicament. Hi ha molts fans del ciclisme aquí a casa nostra, però també hi ha molts curiosos. En podem sentir uns quants, també.
8: Jo segueixo el ciclisme des de petitet perquè el meu pare li agrada molt, el meu avi també li agradava molt, i llavors és una oportunitat única de venir.
9: Hem vingut a veure què ens trobàvem per aquí.
10: No teníem res millor a fer aquesta tarda, llavors també com som veïns al barri. Doncs.
11: Sí, no teníem res a fer i m'ha dit et passes un moment i hem vingut aquí.
12: Per veure els ciclistes Pogatxar.
13: A Pogatxar, sí, és que clar, és un dels més coneguts, com deia aquest nen, en Joaquim. Ara mateix acaba d'haver-hi una ovació enorme, així que deduïm que és perquè ha passat una d'aquestes estrelles del ciclisme.
1: Gent de totes les edats i amb moltes ganes en aquesta presentació d'equips. Anna, una tarda, per això, un esdeveniment el que s'està produint ara aquí a la capital catalana, que podem dir que va més enllà del que és el ciclisme i l'esport, també, no?
13: Sí, perquè també hi ha hagut moltes actuacions musicals. Ha donat el tret de sortida, diguéssim, a la part més musical d'aquest acte, Sílvia Pérez Cruz, sí, que ha fet una actuació preciosa, la veritat, als peus de la Sagrada Família, amb un cos de ball que acompanyaven el seu ritme i era perfecte. I, a més, a l'altra banda, al recinte modernista de Sant Pau, en aquell moment hi havia un espectacle casteller i aquí les pantalles de la Sagrada Família, que són les que he tingut l'oportunitat de veure, doncs anaven fent una superposició entre tots dos espectacles i la veritat és que ha quedat una cosa molt maca. Després, això ha sigut com, diguéssim, més calmat, més líric. Després ha vingut moments més animats amb Doctor Prats i també l'actuació de l'IA Cali, perquè això, la festa del Tour, de la mateixa manera que el cap de setmana passat hi va haver concerts a la catedral i en altres punts per la festa del Tour, doncs avui n'hi ha hagut aquí als peus de la Sagrada Família. I vaja, ja sabem que el moment important, o com a mínim el més esperat pels amants del ciclisme, doncs arribarà dissabte.
1: Per tant, un Tour que ens tindrà amatents també pel que fa a la mobilitat. Ho haurem de seguir, Anna.
13: Sí, també, perquè aquí hi ha molts veïns també que han vingut perquè no els hi queda altre remei, perquè com que tot està tallat, tenen molt poques opcions per moure's més enllà, llavors també això pot generar, com sempre, queixes, sempre que hi ha una qüestió que interromp la mobilitat. Hi ha queixes, hi ha també, per exemple, avui la parada de Sagrada Família de l'Ela 2 del metro està tancada, està oberta la de l'Ela 5, això sí, per si algú necessita baixar. Ara, sapigueu que si baixeu aquí Sagrada Família us trobareu moltíssima gent i potser serà bastant complicat moure's per aquí.
1: Doncs ens quedem amb aquesta informació de servei i la descripció del que està passant en aquesta presentació d'equips del Tour. Moltes gràcies, Anna. Bona tarda. Fins demà.
13: Gràcies, Lola. Fins demà.
1: Passen 3 minuts de 7:45 del vespre. Aquestes últimes setmanes s'han registrat talls de llum en diversos punts de Catalunya, especialment a Barcelona i a la seva àrea metropolitana. Les causes d'aquests talls són l'augment de la demanda d'electricitat i les altes temperatures d'aquests dies. Així ho ha explicat Roberto Villafafilà, l'investigador de la UPC, en una entrevista a La Ciutat. Ens en dona més detalls l'Eudald Sanz.
14: Aquestes últimes setmanes s'han detectat diversos talls de subministrament elèctric a Barcelona i a municipis de l'àrea metropolitana. La raó, segons ha explicat a La Ciutat Roberto Villafàfila, investigador del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Condicionaments de l'UPC, es troba en l'augment de la demanda per l'ús d'aires condicionats i ventiladors, que l'àrea metropolitana de Barcelona ha crescut més d'un 8,4%, segons Barcelona Energia. L'increment de les temperatures fa que la xarxa sobrescalfi més, un problema en entorns urbans perquè la xarxa pot trigar més a refredar-se.
15: Estem en entorn urbà. En l'entorn urbà tenim l'efecte ja de calor, vale? Fruit de l'escalfament global i dels materials que es fan servir a la ciutat, que el que fa és que impedeix que aquestes infraestructures es refredin com es feia tradicionalment.
14: Villafàfila assegura que els talls en el subministrament poden ser habituals a les zones on la infraestructura no pugui suportar l'augment de la demanda, però que en cap cas suposaria una apagada general de la xarxa elèctrica.
1: Gràcies, Eudald. Més coses. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha aconseguit recaptar més de 280.000 euros per ajudar les víctimes del doble terratrèmol a Veneçuela. La campanya d'emergències es va activar fa una setmana i ha rebut el suport de desenes d'institucions i particulars. Ens ho explica la Irene Martín.
16: En només una setmana, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha aconseguit recaptar més de 280.000 euros per ajudar les víctimes del doble terratrèmol a Veneçuela. La iniciativa ha comptat amb la participació de 23 locals catalans i d'un centenar de donacions ciutadanes. La campanya continua oberta amb l'objectiu d'incrementar els recursos destinats a l'emergència humanitària. Des de l'entitat insisteixen que les donacions econòmiques permeten oferir una resposta més ràpida i eficaç. També alerten que l'enviament de material pot dificultar la gestió de l'ajuda sobre el terreny. Paral·lelament, el fons manté un seguiment constant de la situació per identificar les necessitats més urgents. L'objectiu és impulsar actuacions tant d'emergència com de reconstrucció en les zones afectades.
1: Gràcies, Irene. I el Sindicat d'Infermeres SATSE i Catalunya

0: Catalunya adverteix que els centres d'atenció primària de les zones costaneres afronten, com els estius passats, un gran augment en el nombre de persones a atendre sense rebre un reforç real a les plantilles. És una informació de Diego Fernández.
1: El sindicat alerta que l'increment en la població durant l'estiu, afegit a les vacances dels professionals i les contractacions addicionals insuficients, tenen una repercussió directa en la qualitat del servei. L'organització assegura que les suposades incorporacions vinculades al Pla Integral d'Urgències de Catalunya no es tradueixen en un augment real del personal perquè sovint es tracten de contractes eventuals anomenats com a reforços del pla. El SATSE insisteix que les plantilles ja estan prou tensionades durant la resta de l'any i que la pressió turística de l'estiu a les localitats de platja genera retards, sobrecàrrega i deteriorament de la qualitat del servei. Demanen al Departament de Salut una planificació estructural amb contractacions reals i suficients.
0: I d'altra banda, més coses, hem de lamentar una nova mort per ofegament. Un home ha perdut la vida mentre es banyava a l'embassament de Sant Antoni, al Pallars Jussà.
2: Es tracta d'un home de 74 anys que hauria quedat inconscient dins de l'aigua. Malgrat els esforços per reanimar-lo, l'home hauria entrat en una aturada cardiorrespiratòria i finalment ha perdut la vida.
0: I l'Audiència de Girona ha condemnat a 4 anys i 7 mesos de presó un jove que es feia passar per una noia de 22 anys a les xarxes socials per captar menors i obtenir-ne material pornogràfic.
2: Els fets es remunten al 2021, quan va enganyar un adolescent de 14 anys simulant una relació sentimental i va aconseguir d'aquesta manera que li enviés fotografies i vídeos de contingut sexual. Després va contactar amb dos amics de la víctima, haurà de seguir tractament psicològic, com també indemnitzar les víctimes amb 12.000 euros.
3: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
4: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
5: Verisure. ¿Aún sin vacaciones? Reserva al mejor precio. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés. Y con tu tarjeta El Corte Inglés las puedes financiar hasta en 12 meses TAE 0% sin intereses. Hasta el 31 de julio por compras superiores a 300 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en viajeselcorteinglés.es.
6: Més informació, més participació, més contingut i a més d'una raó per seguir Onda Cero, .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. Onda Cero, .es/Catalunya. Més i millor.

Fem un cop d'ull a la informació cultural que ens deixa la jornada d'avui i, de fet, molt musical, hem de dir. Comencem amb clàssica. L'òpera, l'última òpera de Josep Verdi, Falstaff, torna al Gran Teatre del Liceu aquest mes de juliol.

0: Serà a partir del 9 de juliol i fins al dia 19. Es tracta d'una versió produïda per Lauren Pelly amb els barítons de Luca Salsi i Ambrogio Maestri al capdavant, que s'alternaran en el paper protagonista. També hi haurà altres grans noms, com la soprano Serena Sainz i Carolina López Moreno. Amb aquesta òpera, Josep Pons s'acomiada després de 15 anys com a director musical del Liceu, passant a ser-ne el director honorífic.
1: I canviem ara completament de terç. En clau de festivals, en tenim dos. D'una banda, el Festival Vida 2026, que obre avui una nova edició. Ho fa amb concerts d'Alcalá Norte, Ralphie Chu i Barry B.

La Masia d'en Cabanyes a Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del certamen que combina grans noms internacionals amb una forta presència catalana. Avui la tarda arrencarà amb els concerts de Maig, Triquei i Maria Jaume. El festival s'allargarà fins diumenge i entre els noms més destacats d'aquests propers dies hi ha Guitarrita de la Fuente, Depressió Sonora i Atenció Amaya.

0: També hi destaca la presència catalana amb noms com Al·lèrgiques al Pol·len, Ferran Palau i la Lut Beng. Paral·lelament, els espais Vida Club i El Vaixell oferiran sessions d'electrònica amb Casius, Meritxell de Soto i Jung Prado, entre d'altres.
1: I acabem amb més música. Aquest vespre, de fet, en uns minuts, a partir de les 8, als jardins del Palau Robert de Barcelona acollant el concert d'Europa FM en el marc del Clotilde Fest. Hi actuaran Banda Neon, Siderland i DJ Bulma Beat.

0: tercera jornada d'aquest certamen de música que vol ser una celebració especial fonamentant el vincle amb el públic jove amb una aposta clara per artistes emergents i nous sons electrònics i pop. El coordinador d'Europa FM a Catalunya, Lluís Soler, ha explicat a la ciutat d'Onda Cero que l'edició del Clotilde d'enguany és especial, diu, per l'emissora, per la celebració dels seus 30 anys.
1: És aquesta experiència de viure un concert ben acompanyat, quan ets jove i que t'ho passes tan bé, i és fantàstic.
0: El Clotilde Fest enguany arriba a la seva 8a edició i està impulsat per la Direcció General de Difusió de la Generalitat de Catalunya conjuntament amb l'Agència Catalana de la Joventut, Carnet Jove.

0: tu.
1: La brúixola amb Lola Sorribas.
2: Avui tenim format reduït de brúixola. Acabem en uns 17 minuts, al voltant de les 8, perquè després cedirem, ja ho direm bé, a l'espai, a la brúixola... Perdó, volíem dir al Ràdio Estàdio, perquè ens porti la última actualització. Aquest, estic nerviosa. Actualització del Mundial, eliminatòria d'Espanya. José Agustín Gómez, què tal? Molt bona tarda.
3: Bona tarda, a les 9. Al Sofi.
2: A les 9 al partit, a les 8 comença el Radio Estadio.
3: Sofi Stadium de Los Angeles, l'estadi més car dels Estats Units.
2: Molt bé.
3: Un escenari on es celebraran els Jocs Olímpics també el 2028, perquè és Los Angeles la ciutat que acollirà la cita olímpica. Tenim alineació, com et deia abans, als titulars. Repeteix Luis de la Fuente, l'onze que va golejar Arabia Saudí, és a dir, Unai Simón sota pals, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, línia defensiva, Pedri Rodríguez, doble pivot, Olmo, Lamín, Àlex Bain a mitges puntes i al davant la referència serà Mikel Oyarzabal. Mm-hmm. Guanyar o guanyar, si es vol entrar als vuitens de final, toca guanyar i suposo que a Luis de la Fuente i els seus homes hauran après dels ensurts que han patit seleccions, com per exemple ahir, la de Bèlgica, que anava perdent 0-2 a la segona meitat i al final el temps d'afegit de la pròrroga capgirava el marcador i guanyava per 3-2 amb un penal anul·lat per Tielemans, o el problema que va tenir la selecció d'Anglaterra davant el Congo, que al final va guanyar amb dos gols i dues assistències, dos gols de Harry Kane amb dues assistències, Anthony Gordon, el fitxatge del Futbol Club Barcelona, capgirant el marcador del 2-1. Per tant, no hi arriba el petit. Mm-hmm. A més, és una selecció europea, que se suposa que és de les potents i de les que també se li duraria millor a una selecció espanyola que fins ara no ha acabat d'oferir la seva millor versió a pesar d'aconseguir ficar-se com a primera de grup en els 700 de final.
2: Sí.
3: Més enllà del partit a la selecció espanyola, el Barça ja torna a l'1-1 a la regla del fair play financer. Què significa això? Que podrà gastar cada euro que pugui ingressar. I un tema molt important. Inscriure jugadors és el problema de les darreres temporades. Tothom recordarà l'estiu de Dani Olmo i de Pau,